0: Bermúdez.
1: Con tu Bermúdez.
0: No, es difícil. Cuando vos visualizás estas cosas, siempre pensás cómo sería si esto pasara acá en Camp Barça, ¿no? O sea, cómo nos estarían nosotros que trabajamos para medios de Madrid, la presión que tendríamos en estos momentos y ellos como que, bueno, van ahí surfeando. O sea, se sale todo cuando explota, porque antes venía todo muy tranqui hasta que explota el problema ayer, ¿no? O sea, no. Y ya están esos comunicados que sale una cosa, dicen por un lado el club dice otra, por otro jugadores dicen otra. Es raro. Ahora parece que a Valverde se lo limpian, ¿no?
2: Bueno, no
1: la seguida li preguntem a l'Anton Meana. Sí, Ivan.
2: A mi més que el que ha passat, m'interessa sobretot les causes del per què ha passat. I crec, perquè està pensant molt sobre el tema, jo que en certa manera he criticat la gestió de econòmica, sobretot de la Porta en alguns moments, ara més que mai, la pancarta que va exhibir quan va guanyar les eleccions, per mi pren tot el sentit. O sigui, el ganes de volver a veros era el ganes de tornar-vos a fotre l'aigua a casa, a crear el caos a dins del Real Madrid.
0: ¿Pero crees que esto es un caos que crea el Barça?
2: Sí, no es que lo cree, es que, absolutament.
0: O se autocrea.
2: No, sí. Sí, tot això que està passant és conseqüència de que el Barça, durant els últims 4 anys, ha guanyat 3 lligues. És cert que no també ha guanyat Champions, no, i tot el que vulguis.
0: No te pasa conseqüència que és una plantilla mal constituïda, que hi ha un estadio que no se terminó.
2: No.
0: O sea, de que hay un parking que no sé quién puede aparcar, de que no hay conciertos, o sea...
2: O sigui, el Barça i el Madrid són vasos comunicants. Ho hem dit sempre, i ara jo crec que també passa. Si el Barça va bé, el Madrid va malament. El que passa és que hi ha una diferència, que és que el madridisme pensava que el Barça viuria, o sigui, es convertiria en un Milan o en un Manchester United, i que hi hauria una travessia pel desert que duraria moltíssims anys. I no ha passat. No ha passat. O sigui, no només no ha passat, sinó que el Barça li ha fet la volta al mitjó i ha aconseguit guanyar-li en els dos últims anys tots els títols en els quals s'ha enfrontat contra el Real Madrid. I això, o sigui, que sembla... Bueno, nosaltres ho celebrem perquè ens fa feliços. Tota aquesta felicitat, a l'altra banda, és tot el contrari. O sigui, és una pressió absoluta. O sigui, perquè, a més, s'han gastat una pasta inhumana en fitxar a un tio que s'han fotut d'ells durant molts estius, que és Mbappé, i ara encara se n'en fot. Perquè, per mi, la imatge, o sigui, encara que te la pots imaginar, no és la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Per mi, la imatge que exemplifica tot... I, dius, amb quina imatge et quedaries de tota aquesta crisi? És Mbappé sortint de Valdebebas amb la finestra baixada perquè tothom veiés com s'estava rient.
1: Que en aquell moment encara no sabíem tot el que havia passat dins i va transcendir.
2: I encara no se sabia.
1: A la segona hora.
2: I ell va sortir enfotent-se'n de tot.
0: La imatge del barco. Perdón.
1: No. Puedes acabar.
0: No, si no tenia nada.
1: La imatge del barco hundiéndose, ¿no?
0: No, con Esther Expósito. No.
1: Ah, del barco. Bueno, sí, ja és, això sembla ja fa...
0: No, fa mil.
1: De seguida analitzem les causes, les conseqüències del que ha passat al vestidor del Madrid aquesta setmana. Avui no ens acompanya l'estudi el Joan Poquí per causes de força major. Ara ens ho explicarà ell. Volíem que estigués avui, encara que fos uns minuts, perquè veient tot el que ha passat no podíem deixar de prescindir del Joan Poquí. Joan, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia.
1: Podem explicar per què no ets avui el que t'hi jugues.
3: Perquè, bueno, la meva filla fa la festa de casament.
1: Avui tens festa grossa a la tarda.
2: Això és una boda gitana, no? Perquè dura dues setmanes. No?
1: Avui és la festa, sí, és la festa. Sí.
4: Quan estic força major, petit...
1: Joan, has pogut estar pendent del que ha passat en les últimes 24 hores? Has estat massa atabalat amb el casament?
3: Home, no només he estat pendent, sinó que estic gaudint. És com anar al cinema, poses compres... A mi m'agrada fer les primeres files, soc d'aquests bitxos raros. Pues primera fila, sense crispetes, la gent que... O sigui, les sales de cinema no s'omplen, la gent agafa sempre files de darrere, i on poso les de davant, o sigui, ningú al voltant, ningú molestant, i veure l'espectacle. És un espectacle delirant, espectacular, magnífic. Estic completament d'acord amb l'Ivan de quina és la causa d'aquest esperpent. Perquè si el Madrid n'és líder de la Lliga amb 10 punts d'avantatge i hagués guanyat la temporada passada la Copa del Rei en la final del Barcelona i aquesta temporada hagués guanyat la final de la Supercopa al Barcelona, tot això no estaria passant. I, per tant, gaudim-ho.
1: Intueix.
3: Que això no vol dir que diumenge, perquè aquí també hi ha l'altra banda, eh? Que jo veig molt jiji-jaja, molt jeje-juju, i diumenge el que s'ha de fer és guanyar el Clàssic. Perquè si diumenge resulta que... Jo, sempre que el Barcelona, o al revés, també passa, quan vas molt de sobradet a un Clàssic, quan hi ha un equip molt favorit, l'altre està a la ruïna, què passa? Que en aquest partit en concret, pum, la cosa canvia. Per tant, jo ho estic passant molt bé, estic gaudint molt, molt, com fa temps que no gaudia.
1: Intueixo, Joan.
3: Soc partidari de començar les festes el dilluns. Un cop hagi passat el Clàssic, si és que el Barça ha empatat o guanyat, perquè jo a mi em va bé l'empat, guanyar la Lliga i fer la volta d'honor amb el Cono mirant. Això seria espectacular.
1: Això t'anava a preguntar, però que intueixo que la setmana passada ens ho deies, que creus que Álvaro Arbeloa és la persona indicada, no?, per redreçar
3: sí,
1: aquestes baralles que hi ha de cara a la temporada vinent.
3: I tant, sense cap mena de dubte. És el tècnic adient, és un sibarit del bon futbol, i era un gran lateral, l'esquerra, és un entès de futbol, aplica una metodologia revolucionària, nova, que encara no tothom acaba d'entendre, però en el moment en què totes les peces estiguin sintonitzades i remi en la mateixa direcció, serà un projecte imparable. Per tant, jo crec sincerament que no s'equivoqui Florentino, que no caigui en la trampa, que diuen que són del Madrid i no ho són, i mantingui la fe en el projecte i en aquest autèntic il·luminat del futbol modern, que és una meravella d'entrenador. Per tant, jo els animo a cap fred, no prendre decisions en calent, no precipitar-se, que els projectes són llargs, acaba de començar aquest any, tot just ha posat la base del que pot ser un projecte esplendorós del Real Madrid. Per tant, ánimo, Cono, i a seguir amb la tasca, que és perfecta, que és immillorable.
1: Joan,
3: no es pot fer millor.
1: Suposo que t'has de guardar la veu per aquesta tarda, però mantenim tradicions i comencem el programa amb tu?
3: Vale, vinga.
1: Vinga, som-hi, Willy. Que t'hi juga!

0: De molt nivell. Tu l'hauràs de ballar, no?, al Mundial, aquesta cançó, cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí. Perquè estaràs al Mundial.
2: Bailador,
3: bailador.
1: Pero España le da suerte, ¿no?, que Shakira...
4: Sí, sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser campions del món.
2: I Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido.
4: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
3: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
4: Sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Bermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
5: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
5: Això ho filtra la paleta. Seguim amb l'Asier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
5: No està mal.
3: No, no, a veure...
1: Però la fàbrica no és,
3: Valverde, sí. Primer, no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
5: Sí, sí, això sí. Això sí. Però, bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
5: Si comptes Araujo, has de comptar Valverde.
0: Si comptes Araujo, compta Valverde.
3: Jo no compto Araujo.
5: Comptem el Josep, també.
8: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan es va repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
5: I, per últim, l'Abel.
9: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
3: Sí,
0: que ja li va bé, vaja.
3: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre, és que em sembla que... O sigui, sí, podem fer com a poc equip, i l'entenc, eh? Perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis. Però si tu analitzes fredament... Si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre, i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal, de veritat. De fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega... Estoy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar, pero la realidad es que Barcelona no está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está la Lamine Yamal, sí. De Jong está...
3: Rafinha arriba just.
1: No creo que juegue de entrada
3: no
1: Rafinha.
3: Però,
1: de Jong está extraviado.
3: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, Gavi...
1: Però per què?
3: Perquè, o sigui, primer... perquè senten diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon perquè, o sigui, abans Gavi que De Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la que necessita
1: un
3: equip...
1: ¿Esto es para no poner a De Jong d'entrada? Este argumento que està dando.
3: De Jong porta ser titular des d'abans de la lesió.
1: Per tant,
3: ara no canviaràs el dia del Madrid.
1: Estava pensant que jugador pot no jugar. I dic,
3: però pots posar Rashford per l'esquerra, per exemple, o per la dreta, i jo posaria abans a Olmo a mitja punta i a Fermín, que et dona una agressivitat allà a banda, que és similar o potser fins i tot superior a la que et dona Rafinha.
1: Sí, però si tu és independent que sigui a cantera o no.
3: És un partit que has de sortir des del primer minut a menjar-te'ls. A no donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar la festa.
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque por lo que tiene que ser, es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de los dos es de la cantera. Tiene que ver con un plan de partido.
3: Evidentment, has de posar un o l'altre.
1: Bueno, sí, podés poner a Olmo de delantero.
5: Delantero estoy yo, de arriba.
0: Santi, ¿quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
2: Anem a comptar-lo. Joan García, quasi de la Masia, no? Un...
0: Home,
3: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
2: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
1: Eric. Eric para posicionarlo para el Mundial, ¿no?
5: 3.
2: Gerard Martín.
5: 4.
2: Cancelo.
5: 5.
10: 4. Cancelo.
0: Em portes 3, San Antonio.
10: 4. 4.
5: Joan García és de la
0: Masia. Va, no fem bromes.
2: Gavi. Pedri.
5: 6.
2: Olmo.
0: Olmo.
2: Fermín a l'esquerra.
5: 8.
2: Lewandowski al davant.
5: 8. Porta 4 anys, com si ho fos, no?
2: I Rashford a la dreta.
3: No, m'agrada.
1: Oye, m'encanta que tu ets. Hay un montón que pasaron por Camperico ahí.
5: Si comptes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies...
0: I creieu que pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
3: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
2: Crispetes. Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
2: Gent del vestidor.
10: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que ja canvien el vestidor del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
2: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
3: A Santi, tampoc ens passem, eh?
5: No, el que ha comptat 9 de la Masia...
10: No ens passem.
3: Però, o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
5: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots és que som del RAC.
0: Joan, això segur.
5: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada a RAC. Per què connectades? Diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC? Home, descuida.
0: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest i jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
11: Què t'hi jugues?
12: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
1: No passa res, un dia ho diu més, un dia ho diu només.
0: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
2: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
0: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
6: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
6: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí...

0: Els bojos de la taverna, de seguida anirem amb ells, com us dèiem, d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
1: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espart Girona va perdre 67-66 i diumenge juga la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
2: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
1: Bueno, doncs calent, es presenta la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
0: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
3: Què t'hi jugues?
0: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
4: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que, evidentment, després a parlar, li hem preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar. No ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
5: Teòricamente, lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así, perdón. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en futbol, però que lògicament no deve suceder.
4: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ja ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té madura José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
5: No sabia que Mourinho tenia mano dura.
6: És lo que dicen.
5: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura, así que no... Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
4: Un Figo que li han preguntat perquè l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès, perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamin pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
0: Està molt al dia.
4: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també ha dit que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
0: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
4: Només Luis Figo.
0: Està bé.
4: Això, per això ha dit que quedarien 1-1, i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham, i ha pres tothom nerviós, i ha dit 1-1, i així quedaria el partit.
0: El matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
7: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos, i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
8: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar. Ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
7: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid. I ell ha volgut tirar una mica enrere, no parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
6: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
7: Imagina't.
0: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs, home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solder, perdona?
7: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanya el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú el seu vestuari.
0: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
7: Sí, en el cas que el Barça guanyi la lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a Plaça Catalunya. Aquí s'aturaria i a Plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a Plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanya la Lliga, és aquest mateix diumenge.
0: Gràcies, Sol. D'això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, hi ha el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, ja en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està, la plantilla està forta i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
9: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. O Ingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
0: Martí, ahir explicàvem aquí el que t'hi jugues, que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
9: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li ha de parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, clubs, secretaris tècnics, etc, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
11: A mi em preguntes per l'equip, ja està. No em toquis els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene... Primer de tot, vull veure si sóc jo.
0: Manolo, demà...
11: Sí, sóc jo.
0: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
11: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
0: Més de 4, ja.
11: Sí,
0: això ve del 22 de desembre.
11: És muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
0: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
9: Adéu, Helena.
0: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós en un dia com avui.
12: Estic molt calent. Helena, molt calent.
0: Ja m'imagino. Estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat. Però ja ara, alleugerida de veure't per aquí abans, com us hem anat explicant, al que t'hi jugues, tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
13: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Estás tonto o qué? ¿Estás loco? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo? Yo, Vini, el orden. Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rüdiger no le digo nada, que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? ¿Y estos comunicados que hacéis, que parecen escritos por vosotros mismos? ¿Que lo habéis escrito vosotros mismos, los comunicados? Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre colleguillas. El del Mendy bajando con la camilla. El chiringuito haciendo la reacción a inteligencia artificial. Que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza. Que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. Qué vergüenza. Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. Estáis locos, locos, locos. Luego va a pedir mi camiseta. Y el Ceballos y el Carrera. ¿Se puede saber por qué está enfadado con el míster? Sí, muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar. Al míster hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo por el mango? Porque soy tonto. Y el Mbappé entrando y saliendo del entreno, partiéndose al culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Recibe. Fuerte abrazo. Vini.
14: Hola, Vini. Hola, peña.
0: Aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del que t'hi jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que al cap no t'ha de parar, perquè el proper diumenge teniu un que t'hi jugues Barça on s'esperen cosetes, no?
7: I a més, amb tot el Cotoreski ple i confirmat. O sigui, fantàstic. Ens ho passarem de conya.
15: No,
7: diumenge
15: canaletes, faltava
7: serà
15: canaleta.
7: Tan bonic, diumenge.
15: Serà un festival.
7: No, o sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
15: Doncs
0: home,
15: a la propera.
0: Home,
15: a la propera.
0: Sí, clar, però...
15: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
7: Però i si perds què?
15: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí. Però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
7: Però com prepares un partit?
15: No sé si m'agrada.
7: Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
15: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
16: D'entrada, no.
15: D'entrada, no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
16: Però als 5 minuts s'haurà acabat.
15: Als 5 minuts, Pere Plàtan i Cotaclan.
16: Rapaz.
0: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
15: Sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
17: La taverna mediàtica del que t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
15: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga.
16: Tot molt calent.
15: Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Molins, al Juan de la Boque, al Tio Faja. No trobeu a faltar madridistes?
16: Sí, ja
15: era. No.
16: Ja està bé.
15: Alberto Peinado.
16: I Gonzalo.
15: Gonzalo, amb Gonzalo parlarem.
0: Sí, la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sant.
15: No, es va perdre per totes les andanes. No sé si va acabar a Sant Celoni.
16: Madridismo en estado puro.
15: No, però al tanto, perquè...
7: Tio Faja, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
15: Ah, no?
7: Madridistes no os pegueis.
15: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa És que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem.
18: Caramba!
15: No, no, ara trucarem allà. Geta,
18: o sigui, no,
15: o sigui,
18: no
15: tot l'any ha vingut,
18: tota la setmana,
15: però el cap
18: no
15: de setmana que el Barça pot guanyar la Lliga i contra
18: tenia
15: el Madrid...
18: Tenia que ser avui.
15: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
18: I l'altre?
15: I després la fibra òptica.
18: I l'altre, el camarón?
15: No, no, el Gonzalo està a Birmingham.
18: I
15: el Madrid... Jo els, aviam, jo els entenc. Jo no, entenc que els madridistes no vulguin venir.
18: Camarón,
15: ho entenc perfectament.
18: El de la presidència, de la penya...
15: Amb aquest ambient que té el Madrid, és que el Tchouaméni i Valverde, jo només conec a dues persones...
18: Això no té gràcia, si
15: que siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
19: Perquè, clar,
15: un és Tchouaméni i l'altre és Sandor Martín.
0: Perquè Sandor
15: Martín jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
0: Sandor Martín, què tal, com estàs?
20: Hombre,
21: què tal?
19: Com esteu?
15: Sandor, Tchouaméni té futur al món de la boxa o no?
20: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Tchouaméni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
0: Els oients més fidels del Que t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys. Ens visita, Cristóbal, tu el recordaràs, sí, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
15: Més fort que el vinagre.
0: Des del 2019, posseïdor del títol EBU del pes superlleuger, i avui quan dèiem...
15: És número dos, ara
0: número
15: ets,
0: dos,
15: del món.
0: Sí, sí.
15: Of the world.
18: Déu-n'hi-do.
15: I el número uno lo tienes ahí, en el punto
20: de
15: mira.
20: Sí, és que de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número dos i tranquil·let, saps?
18: No, però el primer... El
20: però combat, ja arribarà.
18: El combat que vas fer per el número un, per dir alguna cosa... T'ho van guindar, fotre un atracament.
20: Ho sé.
18: Ah, exacte,
20: ho sé,
18: és que van fotre un atracament del copón.
15: Això també és madridismo.
18: Sí, sí, no, no, clar.
15: Sí,
18: clar,
15: és madridismo.
18: Sí. No, no, és veritat.
0: Però avui, com el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna perquè ens pugui...
15: O sigui, el que
0: traduir
15: pugui...
0: el que no, va passar ahir al vestidor del Madrid.
15: Elena, el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
0: Està bé, però
15: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
20: Sí, ha passat. Ves, i és
15: possible. Si os lo estaba diciendo, Sandor y Tchouaméni. Aviam, tío Faja... Con talento, con talento, que si no, Sandor viene.
22: Buenos días. Bueno, hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. Soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído. Y yo
0: sabía
22: quiero,
0: que te gustaría, Javi.
22: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
20: Realmente, uno contra uno... me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
15: Clar, és que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al febrer, Rüdiger Carreras...
22: És surrealista.
0: Hem conegut també aquesta setmana.
15: Ojo, un manotazo de Rüdiger.
22: Esto es surrealista.
15: I després tenim lo Valverde y Tchouaméni, que ja o sigui, portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres... Y por si no había suficiente, dijous...
23: El vídeo del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques...
15: A un tio de l'estat,
23: sembla que la gent no li fa cas. Sí.
15: Mira, s'ha fet viral, Sandor, un quadre, com el de la Champions, en el que surt Rüdiger versus Carreras.
0: Que ha guanyat Rüdiger.
15: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors, la final és Rüdiger Tchouaméni. Tu, si tinguessis que apostar l'escriptura de casa teva...
20: Estaria difícil, eh? Jo penso que aniria amb Rüdiger, eh?
15: Amb Rüdiger, jo també.
20: Compte, eh? Cuidado, Rüdiger, eh?
22: Sandor, vamos al turrón, que me estoy poniendo muy caliente. Una cosita, ¿cuándo es tu próxima pelea?
20: Bueno, estamos en tentativa de a ver si para agosto sale alguna oportunidad mundialista o eliminatoria mundial.
18: Olé.
22: Vale, pues mira, tú sabes que el Real Madrid es mucho de Tupuria, que no,
1: sí,
22: al final todo lo que huela a catalán lo
2: es que, repudia. Et dic una cosa, Tupuria hauria de ser candidat a la banqueta, més que Mourinho.
22: Una cosita.
18: Seria l'adequado.
22: Claro. Me tienes que prometer una gran fita. Cuando tengas tu próximo combate, tienes que mandar 22 entradas al Real Madrid para invitar a sus futbolistas.
0: Si no compraras tú y envíalas a nombre de tío Fajano.
22: Ya estamos haciéndome gastar dinero, Elena, de Diego. Es que no tengo pro con los mariachis.
0: Hombre, que Sandor tendrá que ganar dinero con la recaudación
22: por cierto,
0: del evento.
22: ¿Me das permisos para ir a Valdebebas con los mariachis?
2: Sí, no, perdona,
22: quiero ir, antes de que acabe la temporada. Perdona. Quiero ir a Valdebebas con mis mariachis.
2: Perdoneu.
22: Para cerrar...
2: Para motors.
0: Espero que aneu, Cristóbal, Helena, i tio Faja, amb els vestits de mexicà que veu demanar de...
22: Helena, por supuesto.
2: Perdoneu. Podeu creure que aquest comentari del tio Faja és un brote d'ara mateix. Porta tota la setmana així. Porta tota la setmana així. Hem anat parlant durant la setmana... Hem de llevar los mariachis a Valdebebas.
23: Podeu practicar amb l'hotel. Sí, porta... A l'hotel que estiguin...
22: Mira, el becario me está diciendo que si tú tienes futuro, nen, en el periodismo. ¿Qué?
2: Sandor.
22: Se me autoriza a llevar los mariachis a Valdebebas.
2: Amb el psique.
22: Estoy muy caliente, Cristóbal.
2: Aviam si ens ajuden a
22: marxar. No, me va a decir que no, el psique.
2: Podríem muntar un ring de boxa allà a la rotonda aquella de Valdebebas i anar amb un saltador.
22: Quiero despedir el entreno del año con los mariachis, Cristóbal.
2: Tornant al tema Mourinho, Tupuria a la banqueta del Madrid, ¿qué? Sandor, ¿qué?
1: Bueno, no estaria malament. El que passa que llavors ja hauria de tindre una altra banqueta amb un altre equip, no? Hem de jugar una miqueta.
2: Home, hi ha talent.
1: Hem de jugar una miqueta.
0: Crec que al Sandor li agradaria la de l'Atlètic, no?
2: La de l'Atlètic?
1: Sí, la de l'Atlètic. Però el meu segon equip és el Barça, eh? Ho he de dir. El meu segon equip és el Barça.
2: Bueno, i el Barça aquest cap de setmana, què? Tu què creus? Va.
1: Bueno, bé. A veure, no sé si amb aquests 11 punts que li ha posat amb el Valverde els hi dona per guanyar la Lliga.
2: Anem a veure. 11 punts
1: al camp.
2: Els del Barça.
1: Això ja he dit jo, per això t'he dit, que no sé si amb aquests punts...
22: Els
1: hi dona per guanyar, però bueno, espero que guanyi el Barça, espero que guanyi.
22: Ni a Morante de la Puebla le dieron tantos puntos.
2: Bueno, alguna cosa més que vulgueu parlar amb un dels catalans més universals que tenim, que és el Sandor Martín?
18: Pues que nos tenga informados cuando sí, preparemos.
22: Que queremos que vengas al estudio.
18: Exacto.
2: Quan tinguis el combat aquest en el que pots aconseguir el número 1 del món... Volem estar allà.
1: El que passa que igual són 18 entrades en comptes de 22. Espero que no s'hi molesti. Però bueno, a veure... Vinga, farem el que pugui.
2: Va, Sandor, una forta abraçada.
0: Gràcies, Sandor.
22: Grande!
0: No t'has recuperat, Cristóbal, del que ha passat al Madrid?
2: No.
22: És mi elit.
2: Vosaltres, els culers... Esteu disfrutant, evidentment, amb el Barça.
23: Clar que sí.
2: Disfrutant. Però...
22: No tinc ni idea.
2: Però el tema Madrid, què?
23: Més.
2: Més encara, no?
18: Ves lo que os decía, os vengo diciendo de hace ya unas semanas.
2: Sí.
18: Que los que tenemos que hacerle el pasillo somos nosotros a ellos por estos ratos de felicidad.
2: Sí, tú eres partidari de fer-li el passadís al Madrid.
18: Absolutamente. Después de lo de la temporada pasada, de ver cómo nuestros nanos los humillamos como los humillamos, y esta temporada, idem de lo mismo... Y esta situación en el vestuario, si esto es un lujo, esto tenemos que agradecérselo.
2: No.
18: Tenemos que plantarnos ahí
2: y aplaudirle. No només als seguidors, és que ho ha explicat el Santi Ovalle fa una estona. És que em sembla tremendo.
22: Que no tenia
18: idea. Que els jugadors del Barça
2: estiguin al seu grup de WhatsApp compartint
18: palomitas, crispetes.
2: Però estan divertint, s'ho estan passant bé.
23: Que és un show mundial, que avui en dia... Allò no queda circunscrit allà a el que és a Madrid, la comunitat de Madrid, o que arriba aquí. És que qualsevol cosa que fan està tot el món, i tot el món s'està catxundejant d'aquest club. Tot el món. És que ja arriben memes, vídeos fets a Mià, i no sé què, però de tot el món. O sigui, el Madrid és la riota mundial en aquest moment. O sigui, és un
22: que
23: meme.
22: Maravilla.
2: És que ja ho era, ja ho era a principi de temporada, parlant d'això. Ja la pregunta ja recurrent no de si el Madrid és un meme la fèiem aquí cada setmana.
3: Però I sempre dic que sí.
4: Què preguntes,
3: però és que a sobre ara s'està confirmant a tot el món.
0: De fet, Cristo, el Marcos ens diu al YouTube del que t'hi jugues, jo sóc partidari de deixar-nos guanyar aquest diumenge. La Lliga la guanyarem sí o sí. Si el Madrid guanya, renoven Arbeloa, Mbappé i Vinícius i en 3 anys estan com a societat anònima i enfonsats.
2: Jo tinc una altra pedrada de...
4: Vaya psicòpata, com se llama, tio.
2: No.
4: Fitxa-lo, Cristóbal.
2: Tinc un psicòpata que està a l'alçada d'aquest amic oient, del Marcos, que em feia, atenció, el següent càlcul. No sé si... Anna, podem trucar al Gonzalo? Gonzalo està a Birmingham.
4: Però no va venir, oi?
2: Està a Birmingham.
0: Espera, fem una pausa i el truquem, Cristóbal, vale, perquè és
2: després
0: que si no
2: la pausa, se'ns
0: tirarà
2: la
0: desco a sobre.
2: Però tinc un col·lega que em deia, atenció a això, atenció a la pedrada aquesta, que segurament algú de vosaltres l'ha pensat. És important guanyar la Lliga aquest diumenge perquè així... la següent jornada deixes perdre amb l'Alavés i així baixa l'Espanyol i tens el teu triplet particular.
18: Hòsties!
2: Ara li expliquem al Gonzalo. Hòsties!
0: Aviam
2: què diu.
0: Aviam
2: què diu.
18: Aquesta no!
0: Pausa i seguim el que
2: diu. Mira, per aquí diuen que sí, a l'Antoni.
5: Què t'hi jugues?
21: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
24: Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
25: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
26: Tuya.
25: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
26: Sí, tu prima.
27: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
28: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
29: I amb el pla de foment del ciclisme, treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
28: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
29: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
28: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mont Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mont Vertical.
30: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
31: La teva mare sempre té raó.
32: Em compro un cotxe nou?
33: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
31: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
34: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
5: Que t'hi jugues.
35: Moltes gràcies a tots.
36: Levada del trabuco, atenció.
37: Como la de contra todos, al trabuco. Partuja.
38: ¿Qué le ha parecido el trabuco, presidente?
39: Ha parecido espectacular.
5: Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
37: Al trabuco.

0: Balena podria treure una cançó que es digués El Trabuco. El Trabuco.
1: Sona Balena el que t'hi jugues perquè el diumenge és dia de clàssic, però és que demà Adrià Soldevila toqueu amb Balena a la Sala Apolo.
2: Sí, senyor.
3: Hòstia, al costat de casa.
1: Hòstia, dia gran, ajuda. Eh?
2: Toquem a l'Apolo, toquem a l'Apolo, de taloners d'un grup valencià bastant conegut que es diu Romàntic Dimoni. És un concert que em fa especial il·lusió perquè porta una frase de Romàntic Dimoni, no, perquè és el, diguem-ne, el nou grup del que abans es deia Smoking Souls, que era un grup molt, molt conegut, porta una frase tatuada seva en honor al meu tiet, i fa bastanta il·lusió ser taloners seus.
4: Que guai, no?
1: I tant. Estàs nerviós o no?
2: No.
1: No?
3: Professional.
2: No, ara mateix no.
0: Com són les estrelles, eh? Estàs nerviós,
2: senyor? M'ha preguntat si estic nerviós. No si estaré nerviós. Estaré com un flam, clar.
0: Et poses la samarreta del Barça en un cap de setmana com aquest? Podries?
2: Podria posar-me-la,
4: sí. No està mal pensat.
2: Així una mica retro.
0: Sí, una capa d'aquestes, sí. Barcelona.
3: A quina hora és? A quina hora és?
2: A les 8.
3: Vale.
2: A les 8 del vespre.
0: A on?
2: A l'Apolo.
3: A
2: l'Apolo.
3: A les 9 tinc teatre.
0: A l'Apolo, eh?
3: Tinc que anar al teatre.
2: Pues, doncs arribes.
3: Estic al costat de casa.
2: Arriba, bueno, arriba. Perquè estem fent de taloners i trobem mitja hora.
0: Quan diu que el té al costat de casa és paret en paret.
3: Sí, pràcticament.
0: Paret,
3: sí,
0: no, pràcticament no. Paret en paret.
1: Solde, has volgut fer un regal als oients del que t'hi jugues, no?
2: Doncs sí, dues entrades per venir-vos a veure no només a nosaltres, evidentment, sinó Romàntic Dimoni, que és el grup que encapçala el concert de demà, no. I evidentment veniu a veure-nos nosaltres.
1: Us podeu fer selfies amb l'Adrià Soldevila. El primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, s'emporta aquestes entrades per veure a Balena demà en aquest bolo tan especial a la Sala Apolo, que el gaudeixis molt, Solde.
2: Moltes gràcies.
1: Dilluns es fas la crònica, eh?
2: Home, i tant.
1: Hauràs de venir amb 10 per la rua.
2: Quantes vegades m'hauré equivocat.
0: Volem foto amb la samarreta, al damunt de l'escenari.
5: Cuidado cuando sonría, que es que os la quiere clavar, según el papa.
3: Sí, ja. Que no os llenci una baqueta.
0: T'imagines?
2: Tiraria amb un carinyo, home.
0: Ah, vale. Tio Faja, em pots explicar el tema del rellotge? Tic-tac, ¿no?
5: Bueno, para que no me jodáis tiempo. Hablando de Romantic, no sé qué decías.
1: Dimoni. Romantic Dimoni.
5: Hablando de Romantic, sabes que soy un romántico, Cristóbal.
0: Sí.
5: Todo esto lo empieza el Bocarrap, ¿eh? Hace ya mucho tiempo.
3: Sí, señor.
0: Xavi Alonso.
5: Él se adueña. Bueno, empieza antes, cuando se niega a ir al Balón de Oro.
3: Exacto.
0: No, va ser abans, no, lo de Xavi Alonso?
1: No, la pilota d'or és abans. És de la temporada passada.
0: Per tant, ho comença Florentino.
3: De la temporada passada, Ancelotti.
5: És el que echa a Xavi Alonso. Y sin embargo, pues la piara madridista está la mar de a gusto de haberlo conocido. Esto no puede parar. Yo, esto me cuesta el matrimonio. Me ha vuelto a pillar otra vez mi señora, desnudo, viendo el chiringuito, frotándome a base de bien. Y esto me va a llevar a mí. Esto me va a llevar a mí por delante mi vida. Estoy gozando mucho.
0: ¿Qué valoras más, la temporada al Madrid o la del Barça?
3: Pensaba que era allí. ¡O al matrimonio!
5: No, no, que no has entendido.
0: ¿Qué valoras más, la temporada al Madrid o al matrimonio?
5: Cristóbal, no has entendido nada. No, no, o sea...
3: La temporada al Madrid.
5: No, no.
0: Evidentment.
5: Cristóbal, no has entendido nada. Veo que no veis el chiringuito, ¿no?
0: No,
5: no lo veo.
0: No lo veo.
5: Pues
0: no.
5: Que cuando lo echéis un vistazo me entenderéis. Sí. O sea, roza el porno. Las caras. Yo es que soy un psicópata, yo el volumen lo bajo de la tele, que es ahí es donde me va a venir el problema del matrimonio. Porque es que, claro, me encuentran con la tele, el volumen bajado.
0: Claro, pantalones
1: por todo. Venga, va.
5: Os lo recomiendo, sí, por favor, sí. Las caras de José Luis Sánchez, las caras de Pedrerol, que no sabe dónde meterse, las caras de Edu Aguirre, que nos ha dicho que Arbeloa le llevaba los cruzanes hace una semana.
3: Sí, señor. Sí, señor.
5: O sea, miel, pero no de la granja San Francisco, no. Directo del culo de la avispa. O sea, no tenéis ni idea de lo que estoy gozando.
0: Diumenge, al que t'hi jugues, Barça, anirem. Efectivament, estarem gran part de... Si no tots,
3: sí,
0: pràcticament
3: sí.
0: Tots.
1: A l'estudi Toreschi, no?
0: Estarem al Toreschi, anirem allà a liar-la parda, i estarà el Gonzalo, també. Però el Gonzalo arriba directe i justet de Birmingham al Toreschi.
5: Però com a Birmingham? Com
0: en
5: Bapé?
0: No sé, pregúntale, com a partit. Gonzalo, què fas a Birmingham?
6: Què tal? Bona tarda, amics, com esteu?
5: Què passa, vividor?
0: Vividor.
4: Bueno, estic aquí a Birmingham, que vaig vindre ahir a veure un Aston Villa Nottingham Forest, les semifinals de l'Europa League.
0: Mentira. Què tal?
4: I res, molt bé, la veritat, un partidàs, ambient increïble.
0: Què tal la festa
4: només
0: avui?
4: Una... no, la festa bé, tranquil. Bé, vaig sortir una miqueta a donar una volta, conèixer una mica a Birmingham.
5: No podem mandar una foto con la...
3: Con el...
5: No podem mandar una foto, però antes de colgar, con el tiquet de la entrada, por favor.
4: Sí. Mira, te voy a mandar una mejor.
5: No, ni ha ido. No, con que me mandes tu entrada tengo bastante.
4: Y ahora mismo te la mando.
0: Bueno, pero,
4: y te voy a decir una cosa más. Cuando la veas vas a decir, ostras, este chaval creo que está en otro nivel.
1: Gonzalo va a ser a prop del príncep d'Anglaterra, del príncep William, que estava allà a la grada.
4: Me'l vaig creuar al túnel de vestuaris.
0: Claro, Gonzalo con la realeza, como siempre. Esto es como cuando le llamó el rey de Marruecos.
1: Ya sabía yo que a Gonzalo segur que tenía algún tema amb ell.
0: Nobleza, majestuoso.
4: Ya tienes la foto de mi entrada. A ver si te parece bien a Tío Faja.
0: Habíamos la foto.
5: Qué vergüenza más grande. Pero que hace este tío al lado de un príncipe, tío.
0: Sí, sí, sí.
1: El príncep d'Anglaterra és molt fan de l'Aston Villa i va estar allà com un mes gaudint d'aquesta classificació de l'Aston Villa.
4: I us diré una cosa, Elena, l'ambient a Anglaterra és infinitament superior al que hi ha a Espanya, a qualsevol camp de futbol.
5: Bueno, si lo compares con tu casa, cualquier ambiente, hasta un tanatorio.
4: Bueno, a ver,
0: un moment, Gonzalo, va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu, què? ¿Et fa trampar?
4: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
0: No, es
4: que es
0: Sevilla,
4: lo único que me preocupa.
0: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
4: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás? ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
5: Pues es un equipo...
1: Pues recorda tú, Cristóbal.
0: Espera. Va, ¿puedo echar el tainet? Sisplau. A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
4: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Bueno, que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año. Vale. Un respeto, por favor.
0: Vale.
4: Pero que Manolo espabile.
0: Ya tenemos
4: Manolo,
0: no,
4: que te quedan tres partidos.
0: Sí, ya está, sí, ya se ha acabado.
3: Si no pot.
0: Si esto se ha acabado. Si no pot. Gonzalo, atruquem per un tema. Hi ha culers que volen guanyar diumenge i sortir amb el Barça C o amb els Benjamins contra l'Alavés...
5: No presentar-se.
0: Perquè l'Espanyol acabi baixant. O sigui, hi ha culers pendents de que l'Espanyol baixi.
5: Luego hay gente normal, també, Cristóbal.
4: Els culers mai em deixaran de sorprendre. Ja sabem tots com són. Són especialment complicats d'entendre i males persones. La realitat és que jo... Ara faré una trucada a la direcció, perquè el que no pot ser és que diumenge vingueu vosaltres al meu programa a no sé molt bé què fer. Llavors m'encarregaré personalment de que no estigueu diumenge el perquè seu. No m'agrada. Sí, és más mío que tuyo, Juan, tienes razón.
3: Sí, no, que yo no voy nunca. Yo no estoy nunca. No tengo nada que ver.
4: I no pot ser això. Això és el que em preocupa. Però que els culers voleu que l'Espanyol estigui a segona, ho tinc clar. L'altre dia ho vaig viure quan preferíeu que el Madrid guanyés abans que l'Espanyol. Inclús si us donava una lliga.
0: Per cert, que això és el millor exemple. Hi havia pericos aplaudint a Vinicius.
4: Havia un tio con una bufanda que yo creo que se equivocó de bufanda porque no lo quiero.
3: Un pare i un fill van sortir.
4: No lo quiero. En mi equipo no lo quiero. En mi equipo no lo quiero.
0: Pues esteu jugant la vida i un tío allà aplaudint Vinicius.
5: Bueno, lo que sí está claro, Gonzalo, que los que se quedaron a final de partido, que sería la mitad del campo, esos sí son madridistas. Los periquitos se fueron a mitad del partido.
4: Yo no vi eso. Lo que sí que he visto aquí en Birmingham, perdona, es que en un corner del Aston Villa Park cantan más que en todo el Camp Nou entero. Esto
5: bueno,
4: es lo que he visto
5: sí,
4: yo.
5: Es que no es la ópera el Camp Nou.
0: Bueno.
5: Oye, una cosita.
0: André Gonzalo.
5: ¿Podremos bailar la sardana en tu programa y en el Toreschi o te pondrá violento?
4: Sí, te dejo hacer lo que quieras el domingo, Javi.
5: No, básicamente querré bailar la sardana pues para saber si te vas a poner violento o la carótida como una cuerda de pozo.
4: Bueno, tendrás que hablar con mi seguridad, no conmigo.
5: Vale, perfecto. Vengo de bailarín y querré bailar la sardana.
4: Gonzalo, se te da bien bailar.
0: Gonzalo, tu que coincideixes a les zones VIP de les discoteques amb tota la lliga.
5: Esto es maravilloso.
0: Tot aquest tema de...
5: Este tío con un príncipe, tío.
0: Punts,
5: es que alucino.
0: Tot el tema del Madrid, què?
4: Bueno, queda malament dir-ho perquè no m'agrada tirar-me flors a mi mateix.
0: Tu vas dir, que hi havia hagut un problema al vestidor.
4: Sí, i l'altre dia amb el Sique, diumenge, la transmissió del partit, també vam donar una informació que després ha sigut el desencallant de totes les notícies que han sortit aquesta setmana, i no em sorprèn. El vestuari del Madrid és... lo más parecido a la taberna de los bojos, pero sin ser amigos.
0: Sí, una cosa, Gonzalo.
3: I sense violència.
0: Les notícies només les dones al bar i altres programes, o sigui, a la taberna, cap?
4: Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que priorizo otros programas por encima del tuyo?
0: Sí, tal cual. Sí.
4: Pues sí, tienes razón.
0: Hi ha alguna notícia
3: Con el gato que te tiene Cristóbal, ¿qué quieres? Pues normal.
0: Gonzalo, ¿hi ha alguna cosa que puguem explicar de...
4: No, hay nada que explicar, Cristóbal, vale, hay nada que explicar.
0: Don Rey, Gonzalo, vigila, ¿eh?
4: Oye, os deseo lo mejor, ¿eh? Yo sigo aquí en mi vida con mis cosas y nada, mucha suerte para todo.
1: Gracias, Gonzalo.
5: Venga, que te quede claro que te tienen aquí por tus contactos y no por tu buen hacer. Sin vergüenza.
4: Escúchame, cuando yo hablo, el programa va para arriba. Cuando yo me callo, el programa va para abajo. Tú sabrás, valóralo.
5: Como un príncipe, tío. ¿Qué haces, este tío, con un príncipe?
3: La Copa d'Europa.
4: Por cierto, una última cosa.
0: Venga,
4: el Aston Villa lleva más finales europeas en los últimos años que el Barça. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. De seguida, us en recordeu que estem en la nova secció del David Toy, de Càntics. Sí. De Càntics. Doncs, al tanto, vale, tinc un avançament.
6: Too many se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal.
0: Vale, recordeu que podeu enviar...
5: Cristóbal, tu divorcio bien o com va?
0: Podeu enviar els vostres càntics al 606-32-72-11. Vale? De la temàtica que vulgueu. Envieu càntics, envieu cosetes, perquè al final...
3: El que us agradi.
0: Si envieu una cosa que està elaborada, que està guapa, li fotem pressió, intentem encendre el ventilador i aviam si això arriba a la grada. Aviam si aconseguim un càntic que t'hi juga de la grada.
5: Un beso muy grande, Ana Coll. Te entendemos perfectamente.
0: Vale, m'he perdut. Va, Willy, tens una cinta de conte que tinc aquí un relat. Tinc una mica les instruccions, el manual del que hauríem de fer en el cas hipotètic de que el Barça guanyi la Lliga aquest diumenge contra el Madrid. Primer de tot, ja ho sabeu, tenir l'ampolleta de cava, que va català, preparat a la nevera.
3: Gramona Imperial.
0: O aquell whisky bo, aquell que tens allà també reservat durant tot l'any.
5: Moetxa non que francès, sí. Cristóbal, que jo soy un psicòpata.
0: Vinga, va, de Xivas cap amunt, recordeu, visitar Canaletes o serveis La Font o el bar de confiança, sempre, evidentment, amb la teva samarreta oficial del Barça, i entrant al bar... com Clint Eastwood. Has d'entrar fent el lobo de Wall Street.
5: Con la escopeta.
0: Vale, ben xulo, i buscant madridistes amb la mirada. Això és important. És important, mirar-los.
3: Què passa, nen?
0: Fas un cop d'ull...
3: Qué mala leche tienes.
5: Bueno, yo voy a un bar de madridistas, a mí eso no me es difícil. Vale.
0: I quan el trobis, aquell madridista, li has de fer la coneguda sonrisa Mona Lisa, que és aquella de... Sí, però no. Va, obrim l'espai de tortura al madridista. És important.
5: Este m'interessa.
0: Amics madridistes, és el que toca. O sigui, quan nosaltres perdem, rebem nosaltres.
3: Ara s'ho han buscat.
0: Us ha tocat a vosaltres.
3: S'ho han buscat. Clar, s'ho han buscat ells. Que hòsties.
0: Primer, després del partit, doncs, comencem amb el tradicional enviament de WhatsApps. WhatsApps i memes, notes de veu, desitjant bona nit, tot el que vulgueu. Després toca... xarxes socials, Twitter, Insta i tot el que tingueu, vale? Amb especial atenció als rabiosos i gentussa que porten tot l'any plorant i traient a l'otxaïta que porten a dins. És important fer mal i provocar odi. Una emoticona com la dels jugadors.
5: M'estàs descrivint,
0: Cristóbal. Sí, és el que fa el Tio Faja, però la diferència entre vosaltres i el Tio Faja és que el Tio Faja ho fa cada cap de setmana. Vale? Tot això acompanyat de la ràdio. No oblideu la ràdio, perquè és important, ve de gust, sentir doncs a Roncero. És important escoltar-los perquè a mi m'agrada molt les felicitacions del madridisme al Barça, perquè no ho fan. O sigui, la diferència entre els culers i els madridistes és que els culers... No, però els culers, quan feliciten, estan felicitant de tot cor. Però els madridistes, quan feliciten...
3: No, però
0: tu pots felicitar a un culer que madridista i pot dir... Felicitat. Però el madridista, quan felicita, ho fa com a càstig al Madrid. Ho fa com... Mireu com ens hem de veure. Per culpa vostra, estem felicitant els culers.
3: El madridista, quan el felicita de verdad.
0: I evidentment, us dic el tema de la ràdio, perquè més enllà de sentir els madridistes, sempre ve de gust doncs que ens posin els gols del Flaqui, aquell ara, en bucle, sentir el Sique, el Jordi, a l'Ovalle, allà a la capital del Reino, doncs traient-la a passejar. Va, després toca, com diu el tio Faja, una miqueta de xiringuito. Aviam què diuen.
3: Jo és com el tabac, sí. M'ho vaig treure.
0: Oh. Doncs aviam què diu el Juan Rodríguez. Com es diu aquell dels ulls blaus, aquell que és tan antibarcelonista?
5: José Luis Sánchez.
3: Va servir-les.
0: Va.
3: El falangista.
0: Després toca sortir de festa al bar. Ja serveix fins que et facin fora, per acabar de rematar-ho. I el grau de festa, això és molt important i té molt a veure amb el segon protagonista, el grau de festa el determina, o sigui, si la festa ha estat high level, aniràs a dormir amb la samarreta del Barça. Si no ha estat a l'alçada de les circumstàncies, tindràs la capacitat de posar-te el pijama i anar a dormir. Sí. Però si tu l'endemà et despertes...
3: Si vienes con la castaña...
0: Amb la samarreta del Barça... Lo has petat.
3: Ja està.
0: Vale? I ja l'endemà, doncs ja sabeu el que toca. T'espertes amb la samarreta del Barça, esmorzar continental, vaig al quiosc, esport, Mundo Deportivo...
3: Tota la premsa del dia...
0: Tot el repàs,
3: i si has d'anar a treballar, pues mira...
0: Què t'hi jugues? Després crec que hi ha una combinació al migdia que pots veure tots els esports de totes les teles. No sé si era... Antena 3, la Sexta, 4...
5: Guarda alguna hora per poder ir al psiquiatre.
0: I vas veient tot. Va, dit això, per què dic que té a veure el dormir amb la samarreta del Barça amb el nostre següent protagonista, Elena?
1: Amb el Zuar, que ens ha vingut a visitar avui el Que t'hi jugues. Què tal, com estàs?
7: Bon dia.
1: Des d'on vens, Zuar?
7: Del Torricó, de la província de Huesca.
1: Mira, ha fet quilòmetres per venir avui aquí a veure el Que t'hi jugues.
3: Grande! Sí, senyor. Se merece un aplauso.
1: Fa molts dies que ens va escriure i ens va demanar si podia venir avui, que podia estar aquí amb nosaltres a l'estudi, i portes una samarreta, que és una relíquia...
7: De l'any 97.
1: Una samarreta del Barça de l'any 97.
0: Trencada.
1: Xulíssima. Veu que està utilitzada, capa.
0: A veure, per què està així aquesta samarreta?
7: Bueno, aquesta samarreta me la va regalar mon pare i fa molts anys. I l'altre dia el Besa va comentar que no era partidari dels mosaics a l'estadi i que tothom tindria que portar una samarreta representativa que fos històrica per amb ell. I jo, aprofitant que avui venia, dic, pues portaré además la meva samarreta, que he dormit més de 20 anys amb ella.
3: Toma!
7: I dic... Igual el club me'n podria regalar una altra, ja que estem aquí per demanar.
3: Això ja...
0: O sigui, tu portes 20 anys dormint amb aquesta samarreta del Barça.
7: Aquest any ja no. O sigui, ara l'estiu, com allà me trec, ja dormo a pelo, ja no dormiré més, però sí, està fet a pols.
0: Jo crec que no dorms amb la samarreta del Barça per qüestions òbvies.
7: I no em deixa la dona, ja.
1: No les treguis, Cristóbal, per favor, que això és una relíquia.
0: Aviam, si esteu connectats aquí...
1: El live del Que t'hi jugues al YouTube, podeu veure.
0: La samarreta té aire condicionat a les aixelles, però un aire condicionat de pa, o sigui, hi ha un forat aquí... Espectacular, Déu-n'hi-do.
7: Més de 55.000 hores. A veure qui ha portat més la samarreta del Barça que jo.
0: O sigui, el teu objectiu de la visita és explicar-nos la teva història i aconseguir un relleu generacional de samarreta, no?
5: Que li regale una al papa.
7: No, però si cau...
0: Quina preferència...
7: Jo venia a veure-ho.
0: Quina preferència tens de samarreta? Posats a demanar.
7: M'és igual. Jo és que sóc molt del Barça, ni tinc moltes...
0: No, però dic una cosa, l'escapa... eren més transpirables, són més còmodes.
7: No, és que no fan arruga. El tema és que dorms i no et fan arruga.
0: Sí, les d'ara no.
7: Samarreta...
0: Les d'ara fan calor.
7: És veritat, és veritat.
0: O sigui, fa molta calor, sues, sues...
7: Sí.
8: I, no tenia cap idea.
0: No, sí que tinc idea, sí. I quan portes més de 3 hores, quan portes més de la samarreta, olor a tigre...
3: Javi, mira la porta, que samarretes fa.
5: Una cosita, he estado haciendo cálculo de la edad que tienes y los partidos que dices, esto me has dicho que tiene 5.000 horas.
7: 55.000.
5: Veo que has dormido más veces en el coche que con tu señora, con la camiseta puesta. Y luego una pregunta, las horas que me sobran, que son del Florida 135, que también te lo llevabas, ¿no?
7: Alguna.
5: Sin vergüenza, ya sabía yo que había horas ahí que me faltaban. Madre que me parió.
0: Y en el fin del que digo el tío Faja, cuando arribaba al momento íntimo, Et quedaves el de Blaugrana?
5: Bueno, por eso...
7: La dona del Madrid.
3: Por eso... ¡Hostias! ¡Hostias!
9: Por eso la tienes garrapada. Por eso la tienes garrapada.
7: Jo crec que s'ha canviat ja. Ja s'ha canviat una mica.
5: Quanta glòria.
0: Sí, amic, sí.
5: Quanta glòria.
0: Això és un culer, senyors.
3: Sí!
5: No podemos... ¿Podemos profundizar en el tema? Por favor, Elena de Diego, quiero profundizar en ese tema.
3: En ese momento íntimo. Por favor... Por favor, quiero introducir el tema cópula con un madridista.
0: Que le ha metido, metido más a
3: ¿cuánta
0: Madrid
3: gloria?
0: Que Messi.
3: Gracias para el Real Madrid.
1: A partir de les dues, al posquet i jugues, feu el que vulgueu. Va,
0: va, anem a la... gràcies, amic.
7: De res, un plaer, un plaer.
0: Tenim el contacte teu, no? El tenim,
7: sí.
0: No?
7: El Javi, el Javi el té. Sí,
1: sí, podem, sí, podem... nosaltres també. Hi ha, algú,
0: si hi ha algú que tingui una samarreta per aquest bon home? Si no, tranquil que la buscarem.
3: Vale? Se la pida a Gonzalo.
5: Que
3: Gonzalo
5: te lo
3: soluciona.
0: Vale, la busquem, vale? Gran, grande. M'ha agradat.
1: 20 gràcies anys a la samarreta de Barça.
0: Eh? 20 anys a la samarreta de Barça. Va, anem a la secció de Víctor, va.

0: Doncs ja sabeu que la secció del David Toy té el propòsit d'innovar i anar introduint nous càntics a les graderies d'aquest nou estadi que tenim, que és espectacular, però hem d'anar exterminant coses com olele, olala, i anar introduint càntics que estiguin molt bé. I el David ens fotrà un cop de mà, i esperem que vosaltres també, perquè podeu enviar, recordeu, les vostres cançons, els vostres càntics, al 666-32-72-11. David Toy, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El nom de la secció...
1: Bon dia a tothom.
0: Encara l'estem acabant de... I si Toy animem, guanyarem...
2: Aquest és el que deu dir, el segon.
1: O Toy al camp és un clam, no?
0: Toy al camp és un clam. David, aquesta setmana portes com a proposta, de seguida escoltarem el que ens heu enviat, però abans hem fet un tastet. He tingut la temptació de posar en antena el càntic de Tchouaméni. Ja introduïm ja càntics d'actualitat. D'actualitat. Sí, quin seria el càntic de Tchouaméni?
1: Bueno, ja te l'he enviat. És que estic aquí enmig d'una reunió, no em posaré aquí a cantar, perquè estic enmig d'una reunió i aquest tio està sonat.
0: Ara, ja
1: saps que estic aquí a l'aeroport i estic amb els de seguretat.
3: Sortiràs detingut, David, tens raó.
0: Aquest és el càntic que ens proposa aquesta setmana el David Toy.
4: Tchouaméni se pega con Valverde al hospital, traumatismo craneal y el Madrid fatal. ¡Barça!
0: Molt bé el tema traumatismo craneal en el hospital. Està molt ben trobat.
2: No, lo ha cuadrado.
0: Aviam, 666-32-72-11 ens va enviar aquest càntic. Atenció.

0: gana. I faltem 8. No,
1: no, et dic que de vegades fem lletres massa elaborades i al final per la grada ha d'enganxar, ha de ser fàcil, ha de ser directe.
2: Clar.
1: O sigui, hi ha excepcions, com un dia de partit que està molt guapa, i al final és tan guapa que te l'aprens.
2: Aquella que se puso Los Amigos, eran Los Amigos, ahí que,
1: sí,
2: que cantaban la semana pasada.
1: La de Coldplay, la de Coldplay.
3: No hay mejor música que meterle el domingo 8 al Madrid.
4: Coldplay es muy buena.
2: Esa es muy buena, David.
4: Sí, sí, esa es muy buena. Sí, sí, es buenísima. Aquesta hi ha que donar-li bombo.
2: Exacto, esa.
1: Aviam si els contactem i...
2: Hay que patrocinarla,
1: i parlem amb ells. David, aquest cap de setmana, què?
4: Bueno, aquest cap de setmana a guanyar. I aixecar la copa. I... Per cert, mira, ara he sortit de la reunió aquí un moment. Acataré que m'he trobat el Joan García avui al cotxe. I
1: sí? L'has cantat Joan García de la Masia?
4: Sí, sí. No, aquesta no. Aquesta és una i ara una altra. Lo, que bon porter.

0: Joan Garcia. Ja ja podem portar detingut.
1: Li has cantat, David, al Joan o no?
0: Sí, sí, l'he cantat, l'he cantat.
1: I què t'ha dit? Què t'ha dit el Joan?
0: És bona, és bona, és bona, m'agrada.
2: Molt bé, David, doncs continuarem insistint. Ara falta que sí. Vosaltres
0: més respongueu.
2: Càntics. Més càntics. Necessitem
0: alguna
2: petició pels oients? Algun càntic sobre algú?
0: Igual,
2: de càntics
0: sobre el Barça o sobre algun jugador que no hi hagi càntic, el que puguin treure.
2: Molt bé.
0: Saps?
2: Molt bé. Molt bé,
0: vinga, força Barça i guanyarem, tu.
2: Bona feina, bona feina.
1: Ana, gràcies, David. Ana Palet, qui són els dos guanyadors de les entrades del Futbol Sala?
3: Doncs mira, el Futbol Sala ha guanyat el Roberto i el Juan Antonio i el Josep Maria López se'n va veure balena, o sigui que avui un divendres de molts regals al que t'hi jugues.
1: Que gaudeixin molt els nostres oients d'aquests premis.
2: Home, cada setmana guapíssima.
1: Ha estat intens, el que t'hi jugues avui, Cristóbal. Mare
2: meva. Sempre és intens, sempre.
1: Ja sabeu que els esports continuen a 8:45 a la graderia del balcó i diumenge plat fort amb el Clàssic a Carrusel amb el Flaqui i el que t'hi jugues Barça amb el Santi Ovalle, l'Albert Bermúdez i tota la colla. Dilluns tornem aquí al que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
4: Madridistes, no os peguéis ni en Valdebebas ni en...
2: Sigue.
4: Ni en Valdebebas, ni en la Plaza Castilla, ni en el Bernabéu.
2: Ni en el estuario.
4: ¡Cachondos!
5: ¿Qué te jugas?
6: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. El crucero Ondius llegará a Tenerife entre las 3 y 4 de la madrugada de este sábado al domingo. Todos los esfuerzos de las autoridades están en poner a punto un dispositivo de desembarco del centenar de pasajeros, entre ellos 14 españoles, para garantizar la seguridad sanitaria. Fondeará en el puerto de Granadilla y será cuando haya la visibilidad adecuada cuando los ocupantes serán trasladados a tierra en lanchas motoras en grupos de 5 y por nacionalidad. La ministra de Sanidad y de Interior, además del director general de la Organización Mundial de la Salud, harán seguimiento directo desde el puesto de mando en Tenerife. Mientras en España hay dos contactos que están en cuarentena, el último en conocerse se trata de una catalana que no presenta por el momento síntomas y con respecto al de Alicante también es una mujer aislada.

0: We're putting the band back together.
1: You gotta understand it.
0: We're on a mission from God.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: El País incorpora Guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
11: Bon dia, dissabte 9 de maig, dissabte de paraigües arreu de Catalunya. Núria Seró, bon dia.
12: Aquesta tarda les precipitacions poden afectar qualsevol punt del territori. Hola, molt bon dia. Aquest dissabte comença gris amb bruixes que es van escapant, especialment a la costa central, costa daurada, i al llarg de les pròximes hores les precipitacions s'aniran extenent de sud a nord i ja al migdia afectaran a qualsevol punt del territori. Bruixats que seran intensos, especialment a les comarques de Tarragona. En mitja hora es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat. A més, hem de parlar d'un ambient fresc, temperatures més pròpies del mes de març. Avui moltes màximes fregaran els 20 graus. Ara mateix hi ha 11 graus a Girona, 12 a Lleida, 16 a Tarragona, i 17 a Barcelona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha identificat un nou contacte d'antivirus. Es tracta d'una dona catalana que no presenta símptomes i que està en quarantena en un centre hospitalari de Catalunya per evitar el trasllat a Madrid. Pel que fa a la dona sud-africana que va passar una setmana a Barcelona i que viatjava en el mateix avió que una de les víctimes mortals d'antivirus, ha estat localitzada també sense símptomes. Segons el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, el risc de contagi és molt baix.
13: Confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte, amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica.
11: Els metges catalans, per cert, tornaran a la vaga dimecres 20 de maig. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat l'onzena aturada des de l'octubre a tot el sistema públic i concertat de salut perquè, segons denuncien, la consellera de Salut, Olga Pané, encara no s'hi ha reunit. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de sindicats d'educació continua generant polèmica. En les últimes hores, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que els docents no són ni delinqüents ni terroristes en un missatge a xarxes socials. Per la seva banda, tant els socis de govern, Esquerra i els Comuns, com Junts i la CUP, han carregat contra aquesta acció dels Mossos i han exigit la dimissió del director del cos policial, Josep Lluís Trapero, Laura Pons.
14: Sí, els socis, Esquerra i els Comuns, demanen el cap de Josep Lluís Trapero i també la CUP
11: paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
14: Demanem el cessament del director de la policia.
15: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
16: El director de la policia ha de dimitir.
11: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
17: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
11: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació. Parlen que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
18: El govern, però, ja ha tancat files amb Trapero, a qui la consellera d'Interior ja ha ratificat la confiança, Andrea Villòria.
19: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
20: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
19: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
18: 4 minuts i seran les 9 del matí. Si sou usuaris de Rodalies, això us interessa perquè a partir d'avui s'ha de tornar a pagar per viatjar. 3 mesos i mig després de l'accident de Gelida s'acaba la gratuïtat dels abonaments que la Generalitat va crear per compensar el caos i els talls per obres d'emergència, Pol Valero.
21: Segons el govern, ja s'ofereixen el 96% dels serveis que hi havia abans de l'accident. Això sí, encara hi haurà limitacions de velocitat fins al juny. Les plataformes d'usuaris critiquen que la gratuïtat ha acabat massa aviat. Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
22: Aquesta gratuïtat es va aplicar perquè el servei no era digne. El servei segueix sense ser digne. Per tant, no sé si realment se'ns hauria de cobrar. Però si la Generalitat creu que s'ha de cobrar, perquè no en té una altra i necessita injecció els diners, que no menteixin.
21: Si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges.
18: En matèria d'habitatge, la ministra del RAM, Isabel Rodríguez Abal, ha prohibit la compra especulativa. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que veu amb bons ulls les iniciatives de la Generalitat per regular-la.
23: És un assunto complejo desde el punto de vista jurídico, pero me consta que se está abordando con mucho rigor por parte de los grupos políticos y de la Generalitat. Yo creo que merece la pena explorarlo.
18: La ministra
23: la pena dar el paso.
18: La ministra ha avançat que Catalunya rebrà uns 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge. I abans dels esports, una proposta cultural a Girona. Avui comença el Temps de Flors, Ràdio Girona. Carles Couso.
24: La ciutat es prepara per rebre gairebé 500.000 de persones que visitaran Temps de Flors en una edició dedicada sobretot a Antoni Gaudí i Pau Casals. Durant 10 dies els carrers de Girona s'omplen de gent, els patis privats es tornen exposicions i cada racó de la ciutat es decora amb tot tipus de flors. La novetat d'aquest any, entre d'altres, és un llangardaix gegant, ideat per l'arquitecte Teresa Vidal i en homenatge a Gaudí, situat a les escales de la Catedral de Girona. En uns dies on passejar pel barri vell és tot un repte, els Mossos han explicat a l'equip Girona de Ser Catalunya que augmentaran la presència policial un 25%.
18: Dels esports, és cap de setmana de clàssic, però abans d'aquest partit entre Barça i Madrid, concretament aquesta tarda, atenció, perquè l'Espanyol visita el Sevilla en un duel directe per fugir del descens. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
25: Bon dia. L'equip blanquiblau va viatjar ahir encoratjat per un centenar d'aficionats a la sortida de l'expedició de l'estadi amb l'única baixa de l'extrem Engonge per mirar de trencar la ratxa de 17 jornades sense guanyar amb un triomf que l'allunya 6 punts dels llocs de descens davant d'un Sevilla que només té 2 punts menys que els pericos i ara marca la permanència. El tècnic Manolo González confia que aquesta vegada serà la bona.
26: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts, arribem encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
25: El Sevilla Espanyol és 4:45 de la tarda i el podreu seguir el carrusel deportivo de la cadena C.
18: Ho dèiem, aquest és cap de setmana de clàssic en què el Barça pot guanyar la Lliga davant del Madrid al Camp Nou. Els de Flick jugaran demà amb una samarreta especial en col·laboració amb Spotify i la Norta americana Olivia Rodrigo, que aquesta nit ha ofert un concert privat al Teatre Grec de Barcelona.

0: Nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
2: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Real Madrid. El

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ràdio Girona. Cadena SER.
2: IKEA ja és part de Girona, així que vam anar-hi a fer-li un petó a la lleona perquè tu puguis fer-ne una altra a la teva parella durant el vostre aniversari a la llum d'una espelma a Winterfin. Vine a IKEA Girona al carrer Astúries 61 amb més de 1.200 articles per emportar-te al moment i zona de restauració. Més informació a ikea.es/Girona.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
6: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
7: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
8: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: Resonància magnètica 3 Tesla Zitat, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
8: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Apa, tu! Quin bany tenen aquesta casa!
1: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al rei de la rajola.
2: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al rei de la rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer. Però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
4: Vinga, som-hi, doncs!
3: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: en conocimiento de la Fiscalía.
1: Y nos queda la información del deporte, rueda de prensa del entrenador del Barça de cara al Clásico de mañana. Claudia López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, acaba de empezar la rueda de prensa de Hansi Flick en este día previo al Clásico, donde el Barça podría convertirse matemáticamente en campeón de la Liga y donde también ha hablado Arbeloa, aunque poco del partido, ya que el conflicto en el vestuario ha sido el tema central. Todo en un día en el que continúa la jornada, a partir de las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo con el Elche a la vez, a las 4 y cuarto Sevilla Español, 6 y media Atlético de Madrid, Celta de Vigo, y a las 9 de la noche Real Sociedad frente al Betis.
1: Y es todo, sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
3: Cadena Ser. Servicios informativos.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña. Més oients que mai. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: Què tal? Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
6: Bon dissabte, Màxim Castillo.
5: Què tal? Diu que torna el rock, tu.
6: Ah, sí?
5: El rock català.
6: Tu estàs content, eh?
5: Jo estic molt
6: això.
5: Content, molt content, molt content.
6: Una mica fart de l'urban.
5: Ara, és que ja ho has dit tu, ja ho has dit tu, no calia que ho digués jo. Perquè tenim la Loop Beat Bank, tenim aquells bojos Remei de Cala Fresca, sí, d'Arbúcies Bojos amb carinyo, eh? O... des d'Osona, des de Torelló, Dan Peralbo i el Comboi. Bon dia, Dan, com estàs?
7: Què tal? Molt bé, molt content.
5: Què és això, que les guitarres tornen a estar de moda o què? O mai han passat de moda?
7: Jo crec que mai han passat de moda, però crec que sí que ara se'ls dona una mica més de bombo. I si això és així, és endavant, perquè nosaltres fem això.
5: Sí, sí. Que... però tu has ballat mai reggaeton? Fer-lo? Has fet reggaeton?
7: Hòstia,
5: mai?
7: Jo em cales a una discoteca i si ja sóc encarcarat de normal de l'esquena, a una discoteca d'allà Vic i tot, hòstia puta, no sé moure gens.
6: No, carpes no les hem treballat, eh?
7: Hi he anat, eh? Però és que sembla un estaquirot allà al mig.
5: I tu només balles a l'escenari, diguem, et mous a l'escenari.
7: Sí, okay. sí. A l'escenari ara bé, tinc un moviment de cadera molt, molt bo, però a l'escenari només.
5: Molt bé. Sí, en rotllo Elvis, per qui no t'hagi vist.
7: Exacte. Sí. Bueno, a l'escenari i...
5: Ah! No, és que ja ho diuen. Qui sap ballar bé, sap bé, també. Això s'ha dit tota la vida.
7: Sí.
5: A veure, tu, i a més, totes aquestes bandes que deia jo són com, o tenen vincles fora de Barcelona, que això està superbé, no? Osona, Arbúcies, sí. La Ludwig, que té... bueno, no són ben bé d'allà, però han passat a...
7: Són de Barna, Ludwig, eh?
5: Sí, bueno, però allò de... ah, allò d'Espolló, que era màrqueting,
7: no,
5: tot, o
7: jo
5: què?
7: Crec que era mica màrqueting. Val.
5: Vam caure de quatre grapes tots, no?
7: Bueno, van jugar-ho molt bé, però sí que és cert que tenen casa allà i van a passar-hi temps, però són de Barcelona.
5: Però bueno, també es fa millor fora, o què, el tema aquest de la música, o què? Fora de la gran capital.
7: Jo crec que té, sí, aporta altres coses, i fer música a Torelló, joder, és molt guai. I ara bé, però jo sempre penso que tinc una vida doble, Torelló, Barcelona, i la música la faig a Barcelona, però la creo a Torelló.
5: Què vol dir això? A veure, explica'm-ho.
7: Això és molt lío. Però realment tinc una casa a Torelló i una casa a Barcelona i em passo la meitat de la setmana un lloc i l'altre.
5: Sí.
7: I aquí a Barcelona és on passa tot, és on hi ha l'energia, és on hi ha el caos, és on hi ha tot. I llavors a Torelló pues, ho entenc tot i ho fico tot a lloc i surten les cançons. És raro.
5: No, però ja jo ho he pillat.
7: Sí.
5: Això de la... m'ho deies tu, que té, aquest tio té faceta de passota?
6: Bueno, ell ho diu, no? Una mica de... jo sempre vaig amb aquesta cosa de que no m'importa gaire res, però a l'hora de la veritat, ara estàveu una miqueta cagats, no? Teníeu una mica de por amb aquest segon àlbum?
7: Sí, però perquè havia anat molt bé el primer. Mm. I llavors era com, hòstia, per primer cop teníem la pressió de complir entre cometes, perquè teníem una gira de concerts tancada sense haver tret el disco. Saps? Clar, això és molt raro, de normalment treus el disco i llavors convences i surten els concerts, però era al revés. Llavors sí que hi havia la pressió aquesta de dir, hòstia, espero que agradi, que estiguem a l'alçada i que vagi bé. De moment està anant molt bé, la veritat.
5: Quin goig, no?
7: Quin goig, així es diu el disco, sí.
5: Segon disc de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Tira, tira.
1: Esteu molt contents, no? Com a grup, o sigui, aquest disc que diu de l'escoltes de dalt a baix, sona que passeu un molt bon moment.
2: Estic molt content que hagis dit això, de dalt a baix. És molt important, perquè, clar, no hem tret singles. Bueno, no hem fet un single. I llavors era com la gran aposta de treure el disco i deien què passava, perquè sembla que avui en dia, si no dones tot mastegat, la gent no s'ho menja. I crec que ha sigut guai que hem aconseguit treure un disco com a un tal, com a un gran, i la gent l'escolta de dalt a baix. I sí, estem molt contents, i aquesta cançó és la demostració, que és alegria, festa major, i vinga tot.
0: I aquesta està dedicada a vosaltres mateixos, no?
2: Sí. Ja.
1: Autoreferencial, esteu en aquest punt, eh? Ja sí. Consolidats.
2: Bueno, és una mica, o sigui, qui ens hagi seguit de fa temps, és una mica ja surten personatges històrics d'en Peralba i el Comboi, com en Romeu, la Margarita i nosaltres mateixos, que també formem part d'aquest univers. I també hi ha una altra cançó que es diu Jimmy's the Only One, que també és la nostra bateria. I sí, al cap i a la fi és un disco que parla de nosaltres, que som quatre amics de Torelló, i això és el que fem. Fem música i fem les lletres juntes i, per tant, les cançons surten així.
0: Sí, sí. Jimmy, Pity, Red, aquests sobrenoms són ben entès, deuen tenir històries. No?
2: I han evolucionat, ara.
0: Sí, ara.
2: Ara ens diem en Pity, quan deixem en Pity, en Red, la Pepi. I llavors tenim en Jimmy, que ara diem Xapota Bruixot. Bueno, en Jimmy és en Jimmy, però quan arriba la nit es converteix en Xapota Bruixot, a vegades.
0: Jekyll i Mr. Hyde.
2: Evoluciona una mica en els motes, depenent de com estàs.
0: I es coneixeu de tota la vida, de l'Insti?
2: Tota la vida.
0: O del col·le?
2: Portem tocant des dels 12 anys junts, i això és molt guai. Sí, sí.
0: Hosti, 12 anys és molt, molt petits.
2: Portem més anys tocant junts que no pas no tocant. Sí, sí, sí. I, de fet, podeu buscar-ho, no estic mentint. Es deia Els Flipats, el grup d'abans. Hi ha vídeos a YouTube, tot arreu, i som els mateixos d'ara.
0: Però ja fèieu rock amb 12 anys?
2: Fèiem el que sortia, sí, sí. En aquest cas, és que ja et dic, mai ens hem plantejat si fem rock, si no fem. Simplement tenim aquests instruments i quan els toquem sonen així. I el que és guai i el que sempre hem volgut és tocar amb els amics. El que vingui després, en sèrio, que és molt benvingut, eh? Venir aquí a la ràdio, fer els concerts, això és molt benvingut. Però el que més vull a la vida és tocar amb ells.
0: No, i d'instruments no et faltaven a casa, perquè tu ets fill d'un dels membres històrics de Brighton 64, el grup dels germans, Gil.
2: Sí, sí, sí.
0: Els germans d'Ariadna Gil, però també hi ha el teu pare, que tocava la bateria.
2: Sí, sí, sí. I de quin ve la passió per la música. Clar. O sigui, de quin ve? De mon pare, que em fotia Blues Brothers a tot hòstia al cotxe. Exacte. I del meu avi, que també era trompetista de la mili. Vull dir, jo crec que tot ve una mica... Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tants anys tocant junts, ara que, ostres, segon àlbum, que tot va tan bé, que ompliu concerts. Què ha canviat amb vosaltres, amb el grup? Dinàmiques o aquesta ambició? O esteu parats amb l'atenció que esteu tenint?
2: És que estem molt bé, la veritat. O sigui, de veritat, mentiria que el que volem és tocar junts i que ja estem pensant en el nou disco i estem pensant on el anirem a composar i com serà. I és com... És el que ens uneix. O sigui, no entenem altra forma d'amistat que no sigui tocant junts. I crec que això és molt bonic i és la gran part de l'èxit, entre cometes, del nostre grup.
0: I l'altra bonica ha de ser fer ballar el més empanat. Sí. Home, i ja saps per què t'ho demano, això d'empanat, eh?
2: Perquè, sí, una lletra de la cançó diu això. Joder, perquè als altres concerts la gent es torna una mica loca. I és guai, la tiren tocar a les cales de Catedral de Girona.
1: Hi ha uns vídeos, que déu-n'hi-do.
2: Hi ha uns vídeos increïbles.
0: Què va passar pels qui no hi érem?
2: Pues que va ser molt boig, que van ser 900 persones allà ballant de la primera a l'última. I el d'això més empanat anava una mica, allà, metafòricament, però és que mola molt, perquè als altres concerts a vegades venen enginyers de no sé què i gent que té estudis i no sé què, i llavors que són molt formals i venen al nostre concert i es desmadren que t'hi cagues, i llavors és guai que als nostres concerts puguin passar coses com aquestes, que la gent es deixi anar, i és molt divertit.
0: Bueno, de fet, el vostre públic en aquest nou disc té una cançó dedicada i tot.

0: que aquesta me la posaré a la playlist de córrer.
1: Sí, eh?
0: Sí. Hosti, perquè té ritmillo i tal, no?
1: Amb l'Estrava, també.
0: No, soc tan professional, jo, no? Que va. Però clar, no hi penseu amb això, en com després la gent consumeix, entre cometes, la vostra música? Clar, en contextos i tal, en situacions...
1: M'agrada molt pensar que la gent es fica al disc per anar a córrer. Crec que va molt bé, és un disc molt frenètic, és un disc molt canyero. De fet, no hi ha cap balada.
0: És veritat.
1: Sí, són tot canya, sí. Que en tenien de composades, eh? Tenien 25 cançons fetes, sí. I al final...
0: Que no sou romàntics vosaltres, o què? No.
1: Sí, és un disc de molt d'amor, però és un disc d'amor d'amistat. Sí, ho penso de veritat, eh? És que això m'han dit, no hi ha cap cançó d'amor? Hòstia, sí que n'hi ha, són totes, de veritat, perquè som nosaltres i aquesta mica d'amor gamberra, aquesta cançó de sonar ara, però sí.
2: I amor al públic, que vosaltres esteu molt, molt, molt agraïts pel públic, sempre ho dieu, però creieu que més de lo normal, allò de tothom sempre té els millors fans, però vosaltres aneu molt abanderats de...
1: Molt.
2: Ostres, que us han aixecat a base d'abusos de Torelló, anant tot arreu.
0: Sí.
1: O sigui, mira, això em posa la pell de gallina, jo dic en sèrio, perquè si tenim un públic que és el millor de Catalunya, i dic molt en sèrio, i es demostra des del primer concert que vam fer al Pomarejo d'Hospitalet, que va venir un bus...
0: Mira, que ara han reobert, han estat mesos tancats, amb molts de merders, i ara reobert,
1: I molt contents, també, d'aquesta notícia. Però això, que venien busos de Torelló, de Vic, per veure'ns, i la gent superloca, o el concert de Barraques de Vic, que tu vas ser-hi, que la gent estava sota una pluja... demencial, sí. I la gent allà al concert cantant les cançons. O sigui, tenia un públic que ho dona tot i que és...
0: Aquest concert va ser el de la patacada?
2: O... Aviam, què va passar? És que un moment, eh? Però tu creus que ja et pots considerar un rockstar un cop et tires al públic, no?
1: Aviam, ho faig, a vegades passa.
2: A vegades passa.
0: Sí, però ho fas de continu,
2: Vic...
0: això?
1: Ho faig a dies puntuals.
2: Així no t'ho esperes, no? No
1: ho faig sempre, eh?
2: Però a Vic què va passar?
1: Doncs a Vic era molt tard, estava plovent moltíssim, el terra estava molt moll, total, em vaig llançar... i em van començar a sacsejar fins que de sobte van caure els que m'estaven sacsejant, perquè van caure sobre, i vaig caure sobre d'ells. Total, em vaig carregar una patacada, però acollonant. I t'ho juro que em vaig sentir malament, perquè els deia als del grup, el públic m'ha traït, el públic.
2: M'han deixat caure.
1: Sí, dic, ho faig tot per ells, i de sobte em tiren al terra, i em deien que no, Dan, que ells també anaven borratxos, que han caigut també ells, no sé què, i dic, ja, però m'han traït, no sé què.
0: Bueno, almenys et van agafar, perquè Joan Dausà va caure a pes al terra. No sé si la gran patacada, no?, d'en Dausà, tan comentada.
1: Però mira, de vegades les coses d'aquestes van més bé que malament, eh?
0: Sí. Per tant, això, de fer de líder d'una banda de rock, té un punt de perill.
2: Bueno, i sobretot de deixar-s'hi la pell.
1: Ja, ens deixem la pell. Hem d'estar en forma per fer els concerts, eh?
0: Sí, et prepares tu, també.
1: Tant,
2: home, vas al gimnàs, no?
1: Aviam, això del gimnàs ho va dir perquè, clar, jo tinc una vida dual a Torelló i a Barcelona, i a Barcelona tenim una habitació al local d'assaig. Tenim el local d'assaig, on en assagem, i al costat una habitació amb un llit, doble, on dormim jo i el Jimmy. Total, que el local d'assaig no té ni cuina ni dutxa.
2: Estupendo.
1: Perfecte. Llavors, lloguem, paguem quota a un gimnàs del costat, 30 euros al mes cada un, i ens anem allà a dutxar. Però clar, és un gimnàs de bros. Gimnàs d'aquests de calistènia, sí. Saps? Que és tot pu. I clar, entro jo allà amb les meves pintes, que poca pinta tinc de gimbro, i agafo quatre peses per dissimular una mica i me'n vaig a dutxar.
2: És perfecte. I llavors es tornen el braçalet i vinga, ara...
1: Clar, perquè hi ha un braçalet.
0: Però ells saben que tu ets d'un grup de rock.
1: Els del gimnàs?
2: Home, amb les pintes podrien sospitar, perquè a vegades t'hi plantes amb texans, Dan.
1: Perquè hi ha vegades que no tens temps d'agafar més roba i dius, mira, vaig al gimnàs, em dutxo i guardo el cama no sé on. I sí, vaig amb texans.
0: No, perquè algun dia els veureu, jo què sé, els vostres concerts, com se n'assabentin, no? T'imagines?
1: Parlen el castellà, eh?
0: I què passa?
1: No,
0: poder aprendre el català, disfrutar de Dan Peralbo i el Comboi. Disc produït per Cala Vento, uns altres que treballen fora de Barcelona.
1: Sí.
0: Aquests sí que militen a l'Empordà, els Cala Vento, eh?
1: Sí.
0: També l'anterior us el van produir, per cert.
1: Sí.
0: Sí, són amics, són referents, són...
1: Són amics, referents, són el segell, són tot. I són els jefes, també, alhora.
0: Clar.
1: Són els del segell de Montgrí. Va anar molt bé l'últim disco i repeteixo, que sí, hem repetit fórmula perquè va anar molt bé i volíem demostrar que no va ser casualitat, sinó que era tot intencionat, i amb aquest disco crec que queda constància.
0: Antany ja ho ha dit, eh? Aquest disco és una demostració d'amor cap als amics.

0: més que a mi ja és com família, no? Vull dir, perquè passeu tantes hores, no? Això, bueno, el vostre grup i tots els projectes, en el fons, no? Que duren anys i anys i anys, no?
1: Mira l'última de la fila, tu. No, si no para de sortir Instagram a tot arreu, ara.
2: Sí, sí.
1: No ens hem discutit mai. Mai. No hi ha hagut cap dia que ens haguem barallat. Hi ha hagut petites discussions de si haurien d'anar per aquí, naturalment, cadascú té la seva visió. Però, hòstia, no ens hem discutit mai. Mai, mai. 5 anys. I és increïble. 5 anys amb aquest projecte, però des dels 12 amb l'altre. I no hi ha hagut cap moment d'això. I és el que estic més orgullós.
0: Us ho dieu tot?
1: Sí, molt, molt, molt. Molta comunicació. Ens passem moltes hores junts. I han a parlar molts temes. I, a més, temes artístics que surten de dintre, que són més passionals, que a vegades a flor de pell. Però, hòstia, no. Sempre hi ha hagut molt bon rotllo. I això estic molt content.
0: Ets el lletrista de pràcticament totes les cançons? O...
1: Sí, tot i que aquest disc l'hem fet entre tots, eh? Per això també els temes parlen de lo que parlen, d'amistat i de nosaltres. I... Però sí, la música sí que la solo composar jo. Sí, sí.
0: I tu el que defenses molt és escriure a partir d'experiències pròpies, no? De vida viscuda.
1: Sí, perquè és d'on em surten. No sé, hi ha gent que escriu de la imaginació, d'històries inventades, però jo escric de lo que em passa i de lo que m'ha passat i em surt així. Sí, sí.
3: I et fa com cosa, allò, el paper en blanc o crisi de creativitat o un dia se m'acabaran les vivències o no, al revés?
1: Em fa, sí, em fa por, però tinc ganes del nou disco de canviar. Crec que toca, sí, portem dos discos així i crec que el següent troca...
0: Fer volar la imaginació.
1: Sí, llavors crec que veurem coses noves.
0: En una de les cançons d'aquest disc, A la volta al món, parles, ostres, una història terrible, que és un abús infantil. O sigui, una...
1: Sí, sí,
0: algú va abusar de tu. De petit.
1: Sí, sí, allà... sí, tampoc ens explicaríem, però vull dir, allà a Osona hi ha l'Artús Roca, que és un personatge que ja coneix molta gent, i bueno, pues va abusar molta canalla. Ell tenia un grup de música i portava nens a cantar amb ell, i a través d'aquí pues, hi havia una xarxa de videografia, de pornografia infantil molt bèstia al darrere.
0: Wow.
1: I clar, ets molt petit, no entens absolutament res del que passa, fins que et fas gran i dius, hòstia, allò no era un joc, allò no estava cantant només, sinó que hi havia alguna cosa darrere. Què passa? Que és un nano, un tio que ha fet molt mal a molta canalla. Està a la presó ara mateix.
3: Oi que sí, no? Allò, sí,
1: a Saragossa. Sí. Sí, sí. Però clar, la gent no... És com va quedar allà, a l'aire, i la gent no sap ben bé la veritat. I és com, no em dóna més la gana que això quedi així, i vull dir-ho clar, vull dir-ho alt, no em fa por, no em fa vergonya, i ja està.
3: I era el moment de fer-lo també amb una cançó que a més sona superalegre i que hi ha un punt com d'això, de desfogar-te i de cantar-ho amb els teus amics, amb el teu entorn, de fins aquí. O no sé si hi ha una voluntat d'això de tu...
1: Que no sigui trista.
3: Sí.
1: Que sigui, realment la volta al món és perquè hi ha donat la volta al món. I la part més divertida de la cançó és que hi ha un moment que fa... I aquí és la venjança. Això que està sonant ara.
0: Pugem.

0: ara com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí? Va ser el moment més màgic que he tingut mai amb la música després de cantar aquesta cançó. Perquè, clar, sols cantar-la en dos, tres tomes. I era la tercera toma, que ja sabia que era l'última, i va ser com acabar de cantar-la i posar-me a plorar d'una alegria immensa. Vaig anar a donar un vol per allà a flaçar, o sigui, és allò. Crec que estic molt content. No estava segur, però després d'aquell moment vaig dir, vale, sí, endavant.
2: Anem bé.
1: Endavant, anem bé. Això també és una curació per mi mateix. I també per altra canalla que hagi pogut viure això, doncs tenir alguns referents, perquè jo no en vaig tenir. Llavors, com tenir algú així, crec que és important, perquè és necessari, en quan passa algú així, tenir referents.
0: Sí, aquesta merda el que fa és que surt al cap dels anys, perquè, bueno, fins que no, tu no estàs preparat. Mi penso en els Pets, que van escriure fa poc també una cançó, bueno, fa poc, ja fa uns mesos, no sé si un parell d'anys o així, una cançó explicant abusos per part de, doncs, del capellà del poble.
1: Saps? He estat parlant amb en Joan Reig, ens hem trucat, sí, perquè és això, dels pocs referents que he tingut ha estat ell, i jo li vaig dir que m'estava plantejant, pues, també fer-ho, i saber com ho havia passat ell, si com consells i tot, i hem estat parlant, i m'ha ajudat molt. Però precisament perquè ell em va ajudar a mi, jo també m'agradaria donar l'oportunitat a altra canalla. I costa molt d'entendre. Jo amb 21 anys vaig entendre que m'he passat amb 12. Llavors, com no n'ets conscient quan hi és un abús infantil i necessites ajuda. Llavors, si jo fos aquesta ajuda per algú, més que content. I no és una cosa fàcil dir-ho i fer una cançó i parlar-ho ara aquí. Però no em dóna la gana d'amagar-ho més perquè no vull que guanyi ell.
0: Bueno, aquesta és la utilitat de l'art i de la cultura.
1: Sí.
0: Sí. Bueno, Reis de la Catedral, de les escales de Catedral de Girona, i ara Reis de Sabadell, no? Envassa't el proper concert.
1: Sí. El 25, quin dia?
2: El 15 de maig. Envassa't.
0: Sí, és l'envassa't, 15 de maig.
1: Hòstia, jo vaig dir 15 d'abril, que ja ha passat.
2: Tia, veu tocar, com va anar?
1: No, veniu a l'Envassa, perquè crec que és dels festivals més ben parits que hi ha a Catalunya, amb una organització increïble, i l'espai és brutal, així que convido tothom, i que veniu perquè, a part d'escoltar el disco, els nostres directes són ben parits.
0: Bé, doncs. Ara comença això, el circuit de festivals, eh?
2: Sí, fa il·lusió, no? També, o sigui, un cop entres a la... No sé si va una mica així d'entrar a la roda i a partir d'aquí ja us comencen a programar, salteu d'un festival a l'altre, o costa més mantenir-s'hi? No sé com funciona això.
1: Home, aquest estiu tenim una gira somiada, eh?
2: Perquè però
1: estem
2: molt
1: somiades. Estem a l'Envassa.
0: Quants bolos
2: fareu? A l'Estartit.
0: O sigui, bueno, estareu a tot arreu, encara que no siguin
1: mil. Sí, no són la quantitat, sinó la qualitat. En sèrio, perquè...
2: La frase maca.
0: Titular.
1: Però també estem a lo millor de lo millor. El Vida, el Cruïlla, l'Envassa, Talita, que, hòstia, és un luxe. És un luxe.
0: Entre festivals, festes majors i bolos a sales, amb què us quedeu?
1: Ara també quedaré molt bé, però és que amb tot, perquè és que ja ho sé, que això no serà aquesta resposta, però és que tot tenen les coses, i un bolo de sala té aquella suor, aquella mala hòstia que t'hi cagues, i un bolo de festa major té aquella festivitat, i hòstia, és que tot mola molt, molt, molt.
0: Doncs vinga, va, anem tancant aquesta entrevista amb en Dan Peralbo, amb el Un bitllet per tu, que això seria el single, no?
1: És el single.
0: Dan Peralbo i el Comboi, moltíssimes gràcies i sort.
1: Thank you very much.
0: Us vindrem a veure proper concert 15 de maig, que no d'abril, a Sabadell, a l'Envassa't.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I Clàudia Arcarons, aquí seguim, quan falten 3 minuts per 2:15 i diem hola, aquí diem hola.
2: El nostre preferit,
1: el nostre home mixtape, Ferran Bassaganyes, com
3: Què
1: estàs?
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Què? Home, ens has fet patir.
3: Bueno, per què? Parlo de la...
1: Parlo
3: de la bici. Escolta,
1: quasi
3: hi ha
1: no
3: hagut...
1: arribes.
3: He estat víctima d'un atemptat pel propi bicing. O sigui, sí, sí, el bicing està conspirant contra mi. Bueno, m'he estampat, diguéssim.
1: Però estem bé, estàs bé.
3: Estic bé, estic de... Sí, sí, he caigut de peu. De fet, jo crec que ha estat bastant Cirque du Soleil, ja t'he de dir. He ofert un espectacle a mig de Barcelona. Sí.
1: T'han aplaudit.
3: No, estava... Jo hi ha una mani, no sé què passava, t'he de dir. Bueno, jo la típica persona que no s'entera de res. Bueno, què tal, com esteu?
1: Molt bé. Ferran Bassaganyes, segurament el màxim publicista de l'escriptora de culte, Mariana Enríquez, almenys en aquestes zones arsianes.
3: Sí, sí, n'he parlat molt. És que, clar, cosa que fa...
1: D'això i de la Veronal.
3: Sí, sempre són els meus temes. Ja, és veritat, són els meus temes. És mi movida.
1: Tu has, tu has llegit tot, de Mariana?
3: No, no ho he llegit tot, no ho he llegit tot. De fet, t'he de dir que jo era en una època era molt obsessiu i llegia, quan m'obsessionava amb una cosa, ho llegia tot, i ara el que estic fent és anar-ho dosificant, no sé què. Però sí que he enviat DMs, he set pesadito, i fins i tot me'n vaig anar a Argentina a fer la ruta d'un dels meus llibres.
2: Vull dir que sí, sí, sí, t'ha contestat mai, però, la Mariana?
3: Sí, sí, i em va posar a seguir, només diré això. No sé si encara em segueix, no vull mirar, perquè si m'ha fet un follow em trencarà el
2: cor. Follow.
1: Però què t'ha dit? Què t'ha dit? Així en la intimitat dels
3: missatges. Ella em deia... A veure, ara faré coses. O sigui, ella em deia, clar, jo quan preparava la ruta per fer-lo de Nuestra Parte de Noche, que era seguir com la història del llibre, pues, a Argentina, a la vida real, ella em deia que no havia anat mai a la casa que està inspirat el llibre, o sigui, on passa la història del llibre. I clar, jo li deia, a veure, no m'ho crec, o sigui, és impossible que no hi hagis estat mai, però que la detallis tan bé, saps, que expliquis tan bé com és la casa, però diguis que no hi has estat mai. I es veu, bueno, jo, bueno, sí, anàvem parlant com una mica d'això, llavors he dit, los de la casa m'han dicho que una chica que se parecía a ti estuvo por aquí, no sé què tal, i bueno, està parlant d'això, ja, o sigui, tonteria, sí.
1: Okay.
3: Desmintiendo.
1: Sabies que la Mariana Enríquez ha estat treballant en una guia dels fenòmens paranormals de la Costa Brava? De la nostra Costa Brava.
3: No ho sabia, però gràcies a un documental, ara ja ho sé.
1: Sí, doncs, va donar forma a aquest projecte durant una estada en un dels pocs indrets salvatges que encara queden a la Costa Brava, la residència literària que la Fundació Finestres té a Cala Sanià, a Palamós, que és una meravella. I és una residència que dirigeix en Nicolás Gaviria Botero. Com estàs, Nicolás?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Què tal? Ets un tio afortunat, tu, eh?
4: Muchísimo, sí.
1: Jo també vejo molt la feina que tens. I a més que hi vius.
4: Sí, la mayor parte del tiempo lo paso allí.
1: Mm. ¿Hi ha fantasmas a Vila Sanià? ¿Has vist fantasmas? ¿Els has sentit?
4: Yo he querido verlos, ay, pero se me esconden. A mí no se me aparecen, sí.
1: Home, seria meravellós que en Truman Capote se t'aparegués amb el seu foulard, no?
4: Sí, estaría bien, aunque creo que preferiría encontrarme a Harper Lee.
1: Són grans autors que han estat en aquesta casa.
4: Bueno, Harper Lee estuvo... poco. Fue a visitar a Capote cuando estaba, cuando estaba escribiendo A Sangre Fría. Y bueno, sí, el Capote estuvo, su última fase de la Costa Brava fue en Sanía, pero antes estuvo en otros lugares.
1: Sí, sí, sí. És una història, bueno, prou coneguda, no? Va estar-hi el 1962 i és el primer resident il·lustre d'aquesta vila. Com m'escolliu la gent que té la fortuna, això, de venir a treballar a casa vostra. És...
4: Bueno, tenemos una convocatoria abierta una vez al año a la que le ponemos muchísima atención porque se presenta mucha gente de distintos lugares del mundo. Se presentan tanto escritores y escritoras en ciernes, como escritoras y escritores ya con carreras consolidadas. De hecho, es un método muy bueno para encontrar talentos nuevos y impulsarles, que es lo que hace la fundación en general, no solo la residencia. Y luego también la Fundación Finestras tiene una serie de becas de ensayo y premios de narrativa, de ficción. Uh-huh. Y todas estas personas también, cuando ganan, pues adquieren un derecho para ir a la residencia.
1: Bueno, y es importante, Sally Rooney.
2: ¿Mamá?
1: Sally Rooney Leila Guerriero, que per cert va fer un llibre sobre la possibilitat del fantasma de Truman Capote, no?
4: La dificultat del fantasma.
1: La dificultat, sí, sí. Perdó, perdó.
4: Sí.
1: Irene Solà, Paul Wash, bé, i moltíssima altra gent han passat els últims com 4 anys, no?, per aquí, per Palamós. Quan la Mariana Enríquez arriba i us diu, jo, què vols fer, Mariana? I Mariana us diu, pues vull anar a gravar unes psicofonies per aquí, a Radio Liberty, a la platja de Pals, o en un hotel maleït a Sant Feliu de Guíxols... ¿Qué?
4: No, es maravilloso porque, a ver, nosotros consideramos que la residencia literaria no es solamente una casa en la que acogemos escritoras y escritores, es sobre todo una historia. Es una historia que cuando empezó la residencia quisimos rastrear qué había pasado antes en esa casa, empezando con Capote, pero... Si te vas más atrás, te encuentras muchas otras historias maravillosas y pues como al fin y al cabo estás metiendo escritoras y escritores en esta casa, pues hay que contar esas historias, ¿no? Entonces, es una casa en la que ellos vienen a escribir, pero ya su estancia allí constituye también una historia. Y pues nos interesa mucho conocer el territorio en el que estamos. Y bueno, Mariana... ese es su tema. Entonces,
1: vale, va.
4: Cuando estaba allí, me dijo, Nico, yo quiero hacer una guía, hagamos una guía. Y yo le dije, Mariana, maravilloso, espérate, a ver, yo pido permiso y a ver qué nos dicen. Y bueno, la fundación, a la fundación le pareció una muy buena idea. Y entonces, lo primero que teníamos que hacer era investigar para el libro. Pero luego... como es Mariana y tiene como tenía varios libros, eso fue en el 2023, la primera conversación. Uh-huh. Como tiene, ha publicado ya varios libros desde entonces y todavía falta que salgan unos, este proyecto se nos iba a ir como para el 2028. Y como ya habíamos invertido tanta energía en la digamos, preproducción del uh-huh. proyecto, ahí yo pensé, no, hay que ponerle a esto una cámara, hay que hacer un making of.
1: I ahí entra Ferran Romeu.
4: Exacto.
1: Com estàs, Ferran? Bon dia.
5: Què tal? Com
1: estàs? Director del documental que segueix Mariana Enríquez investigant aquests fenòmens paranormals. El títol és Guia paranormal de la Costa Brava i s'estrena avui al Festival d'Ocs. Nerviós.
5: Correcte. Bueno, amb ganes. Sí.
1: Bueno, tot venut, al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Escoltem un passatge.
5: Perfecto,
6: incluso los que te cuentan la historia te dicen que puede ser que muchas de las almas que andan por ahí sean de los sirvientes que no los enterraron bien. Entonces no eran tan buena gente, o sea, de que te enterraron los sirvientes tirados por ahí. No sé. Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este, que es el que vio Pablo cuando bajamos, que se llama, que dice Eva muerta. Bueno, apunte para recordar después, está lleno de mosquitos. Todo mal. A ver si nos metemos acá.
2: ¿Tú crees en fantasmas, Ferran?
5: Jo sóc escèptic, però diguéssim que no ho nego. I m'interessa, tinc curiositat, si més no.
2: I era important aquí la curiositat, per fer la pel·lícula, almenys.
5: Sí, però jo crec que per fer qualsevol documental vull dir, la curiositat és part d'això. Si no, no es farien, crec.
1: Com és ser l'ombra de la Mariana Enríquez durant tants dies? Ombra literal. Anaves amb la càmera, també recollies el son directe, crec.
5: També, exacte. Sí, érem pues, diguéssim, d'equip tècnic, jo i un càmera, el Fran, i, bueno, pues ha sigut un privilegi, realment, perquè, bueno, és veure com treballa o com, diguéssim, el procés d'investigació d'una de les veus, jo crec que la veu més important de la literatura de terror en llengua castellana actual, no? I trobo, bueno, és molt enriquidor i molt interessant també veure sobretot què passa, no?, abans de posar-te a escriure, no? I, bueno, és això, un privilegi, realment.
1: Molta documentació... Treballa molt al llit, com Truman Capote. Truman Capote escrivia molt al llit, feia feina allà.
5: Doncs sí, de fet, hi ha moltes escenes al documental que se la veu amb ella.
1: Com allò de la cama con Madonna, podia haver sigut en la cama con Mariana Enríquez.
5: Sí, totalment. I en un moment vam dir, segur que et sents còmode aquí fent això amb nosaltres, perquè pues, evidentment hi ha un punt de que quan tu estàs gravant a una persona, doncs hi ha una intimitat, clar, no? Es crea algo. I diu, sí, és que jo treballo així i prefereixo si qualsevol altra cosa...
2: Serà impostat.
5: Serà impostada. No? I llavors vam dir, doncs, ho fem així. Si no t'importa...
4: Nos faltonessin en pijama, això sí.
1: A mi m'agrada molt com quan parla amb ella mateixa, perquè es deixa moltes notes amb això dels mosquits que estàvem sentint ara.
5: Totalment.
1: Això és molt divertit.
5: Totalment. Sí, sí. De fet, això també era una proposta que li havíem fet al principi de... Perquè, clar... Doncs, com a cineasta, quan penses una mica en la pel·lícula que pots fer, doncs tu necessites una mica agafar doncs, certs recursos, no? I un recurs que havíem pensat era que mentre investigués, més enllà de que ho compartís amb gent propera que l'està acompanyant...
1: Com el director de la residència,
5: com també surt a la peli.
4: O su agente y su pareja, quienes les envía las notas de audio.
5: Exacte. I en un moment vam dir, doncs, seria bo que utilitzessis el mòbil per fer notes a veu o que els hi enviïs, en tot cas, aquests missatges al que estàs investigant a la pues, gent propera, no? I diu, és que, mira, justament jo treballo sempre amb notes a veu. Així que va ser com una cosa com molt, molt rodona i també no impostada, no?, un altre cop.
1: Anem a visitar algun d'aquests espais? Maleïts de la Costa Brava?
5: Vinga.
1: Va, vinga. Anem a les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals.
7: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas?
1: Han pasado muchos años, des de que estava en marxa aquesta emissora, que potser caldria recordar el que era. Això ho pagaven als Estats Units. Jo no sabia que també hi havia empreses privades finançant això, no només el govern. Estem a la postguerra i l'enemic és el comunisme, l'enemic és la Unió Soviètica. No? I què fa aquesta ràdio allà?
5: Doncs se suposa que aquesta ràdio era una ràdio encoberta per combatir el comunisme. I, bueno, però la gent no ho sabia. I llavors, des d'allà se suposa que controlaven pues, qualsevol forma de comunisme per, diguéssim, pues, enderrocar-lo, no? Mm-hmm.
1: Sí, missatges molt d'aquí, no?, molt occidentals. Mireu el que bé que vivim nosaltres, no?
5: Sí.
1: Passeu-vos aquí,
5: exacte,
1: a l'altra banda.
4: Bueno, y filtrando también cualquier cosa que pudiese llegar desde allí.
1: Ah,
5: exacto.
1: Sí, sí.
5: La idea era un espionaje total, ¿no?
1: Sí, sí. Alguns recordaran les antenes. O sigui, eren unes antenes enormes que trencaven tota la visual d'aquella zona meravellosa del Baix Empordà. Allò es va acabar enderrocant i ara està tot com molt enrunat i en mal estat. Hi ha una porta a l'infern aquí a Radio Liberty. Explica'm això de la porta a l'infern.
5: Totalment. Bueno, això és... Se suposa que a Radio Liberty s'han detectat bastantes com, pues, coses paranormals i, com a qualsevol lloc abandonat, pues, la gent quan hi va allà pues, a investigar i això, pues, creen històries i intenten com buscar una mica aquí al passat, no?, d'això.
1: Els fantasmes.
5: Els fantasmes. I es veu que la porta de l'infern, o l'escala de l'infern, és el lloc de la Radio Liberty on més activitat paranormal hi ha hagut, no? I, bueno, això...
4: Ja, però esto, obviamente, es una construcción... Bueno, esto es como lo veo yo de manera
1: ja,
4: más...
1: Ja. Tu creus increíble. O no tu creus?
4: Es una construcción... Es que funciona como la literatura. Es decir... alguien empieza con una pequeña historia y la pasa a otro.
1: O sigui, aquesta petita història era una prostituta, no?, que la van convidar a una festa privada allà.
4: Bueno, esta fue una de las psicofonías,
1: sí,
4: de las tantas.
5: Una
4: que...
5: de las historias,
1: i aquesta,
5: sí,
1: prostituta hauria mort o l'haurien matat, no sé, i des d'aquell moment l'ànima en pena,
5: sí, circula
1: per allà, no? Mm.
5: Totalmente.
4: Y mira, y ahora nosotros hacemos un documental y entonces tú ya lo sabes y entonces ya se sigue... Y seguro que... O sea, nosotros en el documental Mariana entiende que era una mujer que trabajadora sexual que estaba allí con ese grupo. Pero a lo mejor ni lo era. Pero nosotros ya la transformamos en eso y se pasa
5: claro,
4: así
5: claro.
4: Y
1: la bola.
4: Y esos son los fantasmas en realidad. Sí. O sea, los fantasmas son puro lenguaje.
2: O sigui, esteu molt tranquils. Heu anat visitant tots aquests llocs abandonats.
3: Ja, és que a més hi ha un puro que ho fan de nit. Sí.
2: Clar,
3: és que,
2: clar. O sigui, no veu notar res.
1: Sant Feliu, per exemple, de Guíxols, no?
2: A l'Hotel Panorama, Park, que ella sí. diu que és on més mal rotllo va sentir, però de... no va passar res concret, simplement com si algú us estigués esperant, no? No? Deia alguna cosa així. De sensació que va tenir ella.
5: Sí, és que realment a l'Hotel Panorama hi havia una atmosfera molt fosca.
1: Un hotel deshabitat, eh? També mig en runes.
5: Enmig de Sant Feliu de Guíxols, sí. Eh? I sí, bueno, bàsicament hi havia com una atmosfera molt densa i doncs, quan estàs allà pues bastanta estona ho acabes notant, la pressió se't baixa... i això...
1: Costa com respirar o...
5: Sí, perquè...
4: És húmedo, està totalment cerrado.
5: I sobretot perquè també estàvem com, diguéssim, a pisos soterrats, no? És a dir, vam anar fins al final.
1: Veiem a Mariana amb la gravadora, el micro, intentant allò capturar les ànimes en pena.
5: Els fantasmes.
1: Hi va haver sort o no hi va haver sort? Amb les psicofonies. Bueno, o que vegin la pel·li.
5: Per això s'ha de veure la pel·lícula, no?
4: Sí, si no, acabamos tanto spoiler.
2: Ah, però vosaltres fent el documental us ha canviat alguna cosa de com veieu tot això del paranormal o els fantasmes? Creieu que us hi relacioneu d'una altra manera?
1: Bueno, senyor director del documental.
5: Jo per mi és una mica el que estava dient al Nicolás ara, no? Que és, pues és interessant veure com el naixement dels fantasmes i com es construeixen, no? I al final la pel·lícula parla d'això, de com... De la construcció d'aquests fantasmes.
1: Mm. I d'una altra Costa Brava possible, perquè li deia jo abans d'entrar en antena, que fa que engueli les imatges, com del paisatge, de la Costa Brava, que tots tenim al cap doncs, els anuncis, no?, de la cervesa, Mediterraniamente, molta llum, molt de color, molta sensualitat, i és bastant inquietant, fa una mica de que engueli.
5: Sí.
1: Com dir, això és volgut total, no?
5: Pues sí, la veritat, sí. I la Costa Brava és que és molt brava, al final, no?
1: Sí,
5: i
1: també hi ha... un punt de salvatge, si no hi han construït.
5: Clar,
1: ja ho he dit,
5: exacte.
1: Sí, que sí. També té aquest problema.
5: Sí, sí, totalment. Sí, bueno, la idea també era crear precisament una atmosfera, no? Mm. Pues per fer el documental i que acompanyés una mica tota aquesta búsqueda. Mm. I llavors, bueno, no és que... ficcionem res, però sí que intentem doncs, que el paisatge acompanyi pues, a tota aquesta narració, no?
1: Mm-hmm. Doncs el que hem dit, si voleu anar a veure aquest documental a l'estrena avui al Docs, no ho podreu perquè està tot el paper ja venut. Es podrà veure més endavant alguna plataforma, m'imagino, no sé, a través de la web de la Fundació Finestres o...
4: Esperemos que sí.
1: Sí.
4: Esa es la idea. Solo que apenas está empezando. O sea, esta es la primera proyección,
1: ¿no?,
4: que haremos, sí.
5: Okay. Sí, i després la idea és com pues enviar la pel·lícula a festivals i que pues, ho escolleixin i que viatgi una mica la pel·lícula. I nosaltres guai. També, amb sort.
1: I la Mariana Enríquez, que no podrà ser-hi presencialment perquè viu a Tasmània. O sigui, literalment als antípodes, a les nostres antípodes.
5: Sí.
1: Allà s'ha anat a viure.
5: De fet, s'aixecarà molt d'hora, no, crec?
4: Sí, a les 6:30, más o menos. Molt bé. Tendrá que estar ahí conectada.
1: Bueno, tot sigui per la promo de la peli.
5: Sí, totalment.
1: La guia paranormal de la Costa Brava, doncs moltíssimes gràcies i molta sort amb la peli.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: En Ferran Romeu, el director, i en Nicolás Gaviria Botero, l'afortunat de dirigir la Vila Sanià, la residència literària de Finestres. Gràcies a tots dos.
5: Doncs moltes gràcies.
1: Aquí seguim amb en Ferran Bassaganyes i la Mixtape.
3: Vinga, fins ara.

0: tot és comèdia.
1: Tanto tiempo esperándote.
2: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
1: No te busqué. Ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Estem bé, no? No ens fa mal res, ni la carcanada, ni la caiguda del bici, perquè em tens preocupat.
4: No, tot bé, tot bé. O sigui, no ha estat tan caiguda com més la impressió, saps? L'ensurt,
3: sí,
4: saps?
3: Susto.
4: És com si hagués vist un fantasma, d'alguna manera. Uau. Vinc amb el mal cos aquest, saps?
3: Escolta'm, va, ens hi posarem en matèria, sempre amb aquestes recomanacions de la mixtape especials,
4: sí.
3: Però abans sempre xip-xap, xip-xap.
4: Xip-xap, i més a més, molt content de no haver fet lo del creuer aquesta setmana. Clar, l'última vegada que hi vaig venir...
3: És aquella sèrie de Netflix...
4: El crucero de la caca.
3: Una sèrie, era un documental també,
4: sí,
3: no?
4: Sí, és un documental d'una hora,
3: sí,
4: només.
3: Sí, sí,
4: sí, mira, també.
3: Malo parlar de creuers.
4: Bueno, jo només vull reivindicar que tot el que es parla a la mixtape acaba eclosionant en un futur. Aquí ho has escoltat primer, ja ho veus.
3: Però sí que vols parlar d'una sèrie que t'ha decebut. T'ha decebut,
4: sí,
3: l'última temporada d'Eufòria.
4: Sí. I em fa...
3: No salves ni la nostra Rosalía.
4: Em sap una mica de greu el fet que... Mira, explicaré un coti, ¿vale? Que igual serà una mica llarg, però no passa res, ja d'això. Saps que Eufòria és una idea robada d'una fotògrafa que es diu Petra Collins, ¿vale? Llavors, el creador d'Eufòria li va dir, he fet una sèrie, he escrit el guió d'una sèrie inspirat en les seves fotografies i m'agradaria que la dirigissis. Mm. Aleshores, la Petra Collins va com desenvolupar tota la primera temporada d'Eufòria. Finalment li van acabar dient que el projecte no tirava endavant perquè ella era massa jove, igual era massa desconeguda i tot això. Ella va entendre que el projecte no sortia, mm-hmm, i llavors ho va veure, en plan, ostres, ha sortit Eufòria,
3: saps? M'ho han robat.
4: Sí. I justament surt la Rosalía en aquesta nova temporada, però l'últim videoclip de la Rosalía l'ha dirigit la Petra Collins, és a dir, la víctima del robatori.
3: Oh.
4: Aleshores, jo no sé si la Rosalía va dir, sí, faré Eufòria una mica, en plan, va, m'agrada la idea, i llavors, mira, tot aquest embolic que hi havia i el bajón que és aquesta nova temporada, i va dir, mira, doncs vaig a fer això una mica com, saps, com per pal·liar els mals una mica.
3: Tu l'has vist, Clàudia, no?
5: No, jo aquesta última no l'he vist, només he vist els frames d'ella, que te rajo, que no sé què.
3: Sí, amb el collarín, no?
4: Sí, sí.
5: Això sí que
3: però fa gràcia, això.
4: O sigui, això fa gràcia, està molt bé, però sí que és veritat que la sèrie com a tal...
5: Bueno, ja fa un rato, no?, que està anant cap avall.
4: Tothom ho diu, sí, ja sabies on et posaves.
5: Mm-hmm.
4: Però... Digues.
3: No, què?
4: Anava a dir, però, per una altra banda...
3: Va, l'havies fet allà, esclar. A veure, jo anava a dir, clar, tenim el semàfor vermell, semàfor
4: correcte,
3: verd, tenim el subidón i tenim el bajón. Gràcies a la gran cita,
4: sí,
3: t'han arreglat la part audiovisual,
4: jo
3: no?
4: Jo dic que sí a la gran cita.
5: Diguem que sí, sí a la gran cita.
4: Tres vista.
5: Oh, tota.
3: Sí.
4: Sí, o sigui...
3: Hi ha molta enganxamenta i això que, no sé, hi havia també molt de dubte. Si aquest format...
4: Ah, tenint
3: en compte tot el que s'ha anat fent a 3CAT en aquesta plataforma, no? Que no ha estat...
5: Bueno, però veníem de Departament Amades, que també en vas parlar tu.
4: Sí,
5: just.
4: Sí, o sigui, jo crec que hi ha hagut coses que tal... Jo sí que crec que 3CAT ha de fer això, ha de fer un reality... O sigui, al final la tele pública no és informar, educar i entretenir. Mm-hmm. La part d'entreteniment, jo crec que últimament no acabem de tenir-la molt mm-hmm resolta, i crec que està bé que facin un format que per joves està guai. Sí que, com a reality, crec que funciona molt. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa que jo crec que de cara a la segona temporada que de polir, hi ha molta cosa de darrere càmeres que no acabes de veure què passa. Mm. O sigui, jo crec que hi ha unes elipsis temporals que el reality show a mi no m'agrada que hi siguin, en el sentit que jo vull veure què passa.
3: Sí, sempre, no? Cada
4: sí,
3: dia, no?
4: Correcte,
3: cada hora.
4: Sí.
3: Minut i resultat, no? 100%. De la relació de la parella.
4: Sí, perquè a vegades passa que hi ha com evolucions dramàtiques de personatges, sí, que, ostres, que no... Què ha passat? Perquè de cop, saps, l'últim episodi estaven superenamorats i de cop ja no ho estan tant.
5: No, no.
4: Però molt bé, i a més és que és un programa que és increïble, no,
3: Ferran,
4: per comentar.
3: Ferran, presenta't als càstings de la segona temporada.
4: No, a mi faria molta vergonya.
3: De la gran cita.
4: Us es podríeu presentar un reality com aquest?
5: O sigui, tu triomfaries.
3: Tu triomfaries.
4: Faria... O sigui, jo el moment que tens càmeres a l'habitació la primera vegada, no sé...
3: Però si tu estàs molt acostumat per la teva feina.
6: Però clar, les càmeres, no. No, no, jo sempre darrere de les càmeres. No, no, deixeu-me estar. No.
3: Farem campanya perquè es presenti, eh, Clàudia?
6: No presentaré la gran cita. No, sí.
3: I trobaràs la teva parella.
5: A la Dulceida.
3: La que et porta Dulceida. O alguna que trobis allà.
6: Bueno, vés a saber, mai se sap.
3: Vinga, va, anem a... Això era el xip-xap, eh?
6: Això era el xip-xap.
3: Imagina't que ens ha durat mitja mixta.
6: El xip-xap és un tsunami. Anem-hi.

0: reality de parelles és un formatge, bueno, ja que està, diguem-ho.
1: Sí, ja hem
0: treballat,
1: molt.
0: Ja, sí. Treballat. En canvi, ens vés a parlar d'un de absolutament nou, fresc, no? Jury Duty?
1: Sí, correcte. Això és un d'aquells experiments que tant ens agraden aquí parlar a la mixtape. Bàsicament, això està a Prime Video, es diu Jury Duty o Deber de Jurado, en castellà. Ho podeu trobar de les dues maneres. És la segona temporada. Us explico ràpidament de què anava la primera, perquè crec que així ja ens posem una mica en sintonia. I bàsicament és un show de Truman fet a la vida real. És a dir, la primera temporada era un senyor que el convocaven per fer... Era un, o sigui, és un reality, és a dir, és real, no és ficció. Bueno, no és ficció, ara us ho explico.
0: Sí, és un
1: híbrid. Llavors, era un senyor que el convocaven a un jurat popular. Sabeu això que veiem tant a les pel·lícules dels Estats Units? De, no, dalt? Doncs el convocaven a un jurat popular que ell creia que era real, però llavors... Ai, no m'espantis.
0: No, tranqui. És un fantasma d'aquests del documental de la Mariana. Sí, és que he sentit un sorollet aquí darrere de la cortina que tenim.
1: Ai, Déu meu.
2: Costa
1: brava. Jo no puc seguir així, eh?
0: Digues, o sigui, el convoquen per fer de jurat.
1: El convoquen per fer un jurat i ell creu que és un jurat en un cas verídic on els seus companys de jurat són tots verídics, però el que passa és que tu, com a espectador, saps que tot allò és una...
0: És ficció,
1: sí, és ficció.
0: No?
1: Sí, és una ficció. Tot està guionitzat, tots són actors, el judici no existeix de veritat. De fet, el jurat no existeix ni de veritat, l'edifici. I tot és una ficció per veure com ell reacciona i com juga una mica com aquesta cosa del show de Truman, de tothom sap que és una ficció i tu com a espectador també ho saps. Aleshores, era un format que semblava que ja estava una mica cremat, perquè al final d'això... I 3 anys més tard, a Amazon Prime diu, doncs va, farem la segona temporada. En aquest cas ja se'n van de la cosa del jurat popular... I és un retir, diguéssim, a un team building d'una empresa que no existeix, que és una empresa de salsa picant, que, ja no. On, a més, també hi ha les situacions de ficció, ja són una mica més boges, és a dir, jo què sé, per exemple, al principi, un dels companys de feina es declara amb un tipus que es vol casar amb una de les companyes de feina, però t'adones que no es coneixen gairebé, que només van anar un dia junts a no sé on i ja està. Coses d'aquestes, i clar, vas veient el nano, que és l'únic que es pensa que tot és real,
0: clar.
1: Com... Juga una
0: però
1: mica com...
0: On m'he ficat, no?
1: On m'he ficat, correcte.
2: Clar, hi ha declaracions perquè és format reality, llavors, clar, parlen a càmera, no?
1: Sí, sí.
2: I ell
1: sí.
2: Allò, però això què és?
0: Però un moment, sí, clar, però... Jo pensava en les càmeres, clar, no les veu, no?
1: Sí, perquè els diuen, no, hi ha un equip de documental que estan fent un documental sobre els retirs d'empreses.
0: No? Un documental periodístic sobre...
1: Correcte, que seguim aquest d'això. I clar, ell de cop diu, és que hi ha càmeres i tal, però el que està passant és tan boig que ningú podria guionitzar això. I està molt bé, la veritat, perquè a més al final, us explico una petita cosa del final, però perquè està bastant bé, els ajunten els dos, perquè al final els dos saben...
0: O sigui, el de la primera temporada, el jurat popular, amb aquest, el del team building,
1: de l'empresa. Perquè l'últim episodi és on els desvetllen una mica el pastís i els diuen, ei, això era mentida. I és molt bonic perquè, clar, els ajunten i diuen, no pensis que ets molt ingenu o que ets tonto per empassar-te tot això, sinó que al final pensa que ets molt bona persona perquè davant de tot el que se't presentava davant vas ajudar i vas ser una persona maca i empàtica.
0: Bueno, ets un heroi.
1: Ets un heroi.
0: Un parell d'herois.
1: Sí, correcte.
0: Doncs això és Jury Duty, la segona temporada que podeu veure a Prime Video.
1: A Prime Video, correcte. Us la recomano moltíssim perquè no se n'ha parlat tant, la veritat.
0: I ara una pel·lícula que et té meravellat.
1: Sí,

0: Mira com sona això, que bonic, que alegòric. Mm. Bueno, us vull parlar de la peli Resurrection del director xinès Bi Gan. Va ser l'any passat premi especial del jurat a Cannes. I és que aquí no arribava aquesta pel·lícula, que no s'estrenava.
1: Ha trigat un any sencer.
0: Mare meva, i l'ha vist tothom menys nosaltres. Què passa, que les fans d'Espanya som els menys que les de qualsevol altre país?
1: Però això és molt delicat, amic meu. Això no és el...
0: Ah, la pel·lícula, dius.
1: Sí.
0: Ah, sí.
1: No és lo de Prada viste dos, el demonio.
0: No, l'has vista.
1: No, encara em pregunti moltes
0: vegades. Sí, sí, bueno, en fi, la comentarem. Total, de què va Resurrection de Bi Gan, que la teniu a bastants cinemes? Bàsicament és una carta d'amor al cinema, ja sé que fa molta mandra dir això, però és una pel·li que arriba com a una... O sigui, és una pel·li episòdica, com un llibre de contes, són 6 somnis, llavors cada somni comença i acaba i són historietes diferents que recorren durant 100 anys la història una mica de la humanitat, en aquest sentit, i la història de la possibilitat del somiar, de la possibilitat del somni. Sé que sembla molt dens el que us estic dient i tal, però és que és tan bonica aquesta pel·lícula, nois, o sigui, és tan preciosa que... És que t'atrapa. Jo vaig sortir tan meravellat, em va semblar tan bonic.
1: O sigui, jo el que he llegit és com és una peli de pel·lis.
0: Sí, correcte, no? Perquè hi ha cine negre...
1: Que
0: sí.
1: Dius, està, un sembla cinema en blanc i negre...
0: Correcte,
1: no?
0: Sí, un altre de ciència-ficció... Sí. Correcte, sí, sí, sí.
1: I va sumant.
0: I és portar al cinema la màxima expressivitat, plan seqüència, llums... És tan bonica que jo crec que només per això val la pena, i a mi, de veritat, em va atrapar molt. No és densa, dura 2 horetes que te les passen volant, i, de veritat, Resurrection, per creure que el cinema encara es pot veure com el cinema, diguéssim.
1: I l'últim minut ens el regalem per ballar. Estoy en un baño donde probablemente ha cagado Kim Pinterest. Y yo mientras en el espejo haciéndome una fotito pa'l Pinterest. La verdad que bastante mamá. Ai, si féssim streaming. Demanem un streaming als jefes, als directors, perquè ara mateix estàvem fent una coreo d'aquestes de TikTok amb playback. Aquí els amics. Qui és Bela Canela, sisplau?
0: I Teo Lucadamo.
1: I Teo Lucadamo.
0: És Nepo Baby perquè és el fill de l'Aitana Sánchez Gijón, el que estàs escoltant en directe.
2: No.
0: I és el rapero blanco por excelencia d'Espanya.
1: Què li toquen a Max Iglesias, doncs, en Teo Lucadamo?
0: És el padrastre. Però això està confirmat.
2: Aviam, ara ha caigut la historieta.
1: Se'ns acaba el programa.
0: Bueno, deixem per la pròxima. Bàsicament, Teo Lucadamo, si us voleu passar bé, divertidíssim, escolteu-lo amb la Bela Canela, que creiem que és la seva parella. Escolteu-lo, ja està.
1: Barran, Clàudia Carons, fins demà al control. Dani Punti Prats, més Tot és Comèdia demà aquí a la sèrie Ser Catalunya. Adeu!
3: Tot és Comèdia. Cadena Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
4: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
5: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.

0: Casi nada en el encontronazo.
1: Son los titulares de un 9 de mayo en el que hay que tener a mano, además, el paraguas, Beatriz Carmona.
2: Es un sábado lluvioso y son 12 las comunidades que ahora mismo tienen activo el aviso amarillo por tormentas. En algunas dejará de estarlo a lo largo de la tarde, como es el caso de Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia. Otras como Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid lo mantendrán activo hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, hay una media de 16 grados, con mínimas de 11 en Madrid y superando los 20 en las Islas Canarias.
1: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias, empieza Hora 14 en la SER.
3: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
4: Bona tarda. La dona catalana que va ser al mateix avió que una víctima d'antivirus està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona.
5: Una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte.
4: És el doctor assistencial del centre hospitalari, Toni Castells, qui ha fet una crida a la calma. La dona ingressada no té símptomes i farà la quarantena al clínic. És el segon contacte detectat a Catalunya. L'altre cas és el d'una passatgera amb passaport sud-africà que va estar una setmana a Barcelona després de viatjar en el mateix vol que la víctima mortal i la dona hospitalitzada i que ja ha tornat al seu país. Els experts insisteixen en demanar calma, també el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Un sentiment de serenitat i de calma al conjunt de la població catalana i espanyola.
4: Tot això passa mentre s'espera que el creuer Ondius arribi a les Canàries la matinada de dissabte a diumenge. L'oposició exigeix cessaments al govern de Salvador Illa per la crisi per la infiltració de Mossos en assemblees de professors, Xavier Abelló.
7: Junts exigeix a Illa que faci plegar com a mínim tres conselleres, la d'Interior, la d'Educació i la de Territori, mentre els socis ho segueixen focalitzant en el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Els republicans demanen al president que el cessi i també els comuns creuen que s'han traspassat tots els límits.
8: Posar espies en reunions de mestres, això només ho fan les dictadures. Això és un atac directe als drets i llibertats fonamentals.
9: Ni necessitem, ni volem, és a Mossos d'Esquadra infiltrats en assemblees de 200. Aquesta mesura traspassa totes les línies vermelles.
7: Són Jordi Turull de Junts i Jessica Albiach dels Comuns.
4: Avui que Rodalies torna a ser de pagament.
10: Jo no crec que s'hagi sortit la normalitat de ninguna de les maneres. Seguim igual, miraré aquí on té gent que tenim. I per sortir, per entrar, unes cues, l'altre dia...
4: Tres mesos i mig després de l'accident de Gelida, a partir d'avui els usuaris de Rodalies de Catalunya han de tornar a pagar per viatjar. En aquesta Hora 14 detallarem com queden les tarifes. I en aquesta casa, concretament a l'estudi Toreschi, estan a punt d'acabar els Idea Ràdio, els premis organitzats per Ràdio Barcelona amb l'objectiu de buscar nous talents radiofònics, Marcos Ferrer.
11: Més d'una vintena de projectes radiofònics diferents s'han presentat avui aquí a SER Catalunya, des de sèries fins a propostes d'humor. Els guanyadors s'anunciaran dilluns al programa aquí a Catalunya.
4: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Punt i Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
4: Una dona catalana que va coincidir en un avió amb una víctima d'antivirus està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, on es quedarà en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. De moment és asimptomàtica. Xavier Abelló, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. La dona ingressada va viatjar en el mateix avió que una ciutadana holandesa que va morir d'antivirus a Sud-àfrica. Segons ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Toni Castells, la dona estarà aïllada en una habitació individual del centre entre 3 i 6 setmanes. Castells ha remarcat que ara per ara només es considera un contacte i no una pacient.
5: Està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte i, per tant, s'han establert les mesures que estan protocolitzades d'aïllament, del que diguem de quarantena.
7: Aquest mateix dissabte se li farà una prova PCR i els resultats es coneixeran en unes 24 hores. Si la prova dona positiu, s'activarà un protocol específic amb noves mesures de prevenció i aïllament. En canvi, si el resultat és negatiu, la PCR es repetirà al cap de 7 dies.
4: Davant d'aquest escenari, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha volgut recordar que el risc d'antivirus per la població catalana és molt baix. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: El risc a Catalunya és aquest risc molt baix per tota la població de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Aquesta persona és un contacte no està malalt, i per tant no passa res.
4: Xavi, la dona ingressada a l'Hospital Clínic és el segon contacte detectat a Catalunya. El primer va ser una altra dona amb passaport sud-africà que va passar una setmana a Barcelona després d'arribar amb el mateix vol.
7: Sí, un trajecte entre Johannesburg a Amsterdam. Després del viatge, la dona es va desplaçar fins a Barcelona, on va estar-se una setmana, segons ha informat el departament.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Us oferim una selecció dels millors moments del programa aquí a Catalunya.
2: Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre amb la Clara. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui, segona entrega, segona part d'un cas que vam arrencar, que vam començar la setmana passada.
3: Sí, que semblava una pel·li d'espies, però que passava aquí al costat, a Vilanova i la Geltrú.
2: Rememorem una mica, obrim l'expedient Tiscar.
4: L'Isma té 19 anys i ha conegut una noia online, la Júlia, amiga de l'Alba, la xicota del seu millor amic. La Júlia té una vida complicada, plena de perills, i aviat l'Isma descobreix que ella i l'Alba són membres d'un grup secret dels Mossos anomenat Valks. L'Alba proposa a l'Isma formar-ne part i ell no només accepta, sinó que s'hi implica al 100%.
2: Clar, el que dèiem la setmana passada i on ho vam deixar és quan l'Isma rep una notícia terrible, que és que la Júlia ha mort.
3: Breument. Perquè mentre l'Isma és a casa l'Arnau, l'Alba rep una trucada dient que la Júlia és viva. Sembla ser que la van tapar amb una manta per precaució i en Xavi, aquest agent secret del Valks, ho va interpretar erròniament.
2: Clar, tot això fa pudor de socarrim absolutament. No sospita l'entorn de l'Isma que potser li estan prenent el pèl?
3: Tenen claríssim que la Júlia, amb la imatge que ell, l'Isma, creu que té, no existeix. Tots, cadascú a la seva manera, han anat preguntant si ja s'han conegut. L'Isma, fart de les preguntes, els ha dit que sí alguns i fins i tot l'Arnau ho ha confirmat pel que allunyen les sospites d'una temporada, però tot el resulta molt estrany perquè s'han adonat que les fotos de la Júlia estaven a internet, no els sembla un perfil real. A més, no té seguidors, no té interaccions amb gent que no siguin del cercle de l'Isma o l'Alba, que sempre hi és comentant-ho tot, i l'Alba els hi dona les explicacions, explica que li van piratejar el compte a la Júlia i per això les fotos estaven a internet. Isma els diu que s'ha d'allunyar una temporada i fins i tot arriba a bloquejar-los al WhatsApp, a les trucades, a les xarxes. Qui sí que se n'allunya és la Júlia, que com és una testimoni protegida va canviant d'ubicació. No li pot dir on és i no es pot comunicar amb ell perquè no la localitzin. Els pares de l'Isma estan absolutament desconcertats perquè l'Isma cada cop està més estrany, passa menys temps a casa, ha començat a dormir fora de tant en tant. I, a més, els explica que forma part d'aquest grup extraoficial dels Mossos amb la Júlia, l'Alba i l'Arnau. Els sembla molt estrany, però decideixen esperar a veure què passa. I algun dels amics estan convençuts que darrere de la Júlia hi ha l'Alba. Ho diuen i pregunten si l'Alba i la Júlia són tan amigues, com és que no trobem una sola foto on surtin juntes?
2: Clar. I com evoluciona la relació amb la Júlia?
3: Doncs continua evitant la trobada en persona, cada cop amb excuses més complicades i sempre relacionades amb la màfia, que van pujant d'intensitat. Per exemple, en un nou operatiu es trenca l'esquena i l'han d'operar.
2: I vas dir que passats 3 mesos signaria un contracte amb aquesta organització parapolicial dels Valks. Ho acaba fent, l'Isma?
3: Sí, i tant. L'Alba els dona un document a l'Isma i l'Arnau on no s'hi pot llegir res perquè està xifrat. Els explica que és confidencial. Només hi ha nombres o lletres sense sentit, ni espais, ni res. L'Isma explica als seus pares que ha signat i que encara s'implica més en les tasques de vigilància fins al punt d'abandonar els seus estudis.
2: I els pares què en diuen de tot això?
4: L'Isma explica als pares que com a membre extern dels Mossos pot fer una sèrie de cursos que li convalidaran i acabarà amb el mateix títol universitari. Això sí, els ha d'anar pagant ell. Demana diners als pares que els tenien estalviats pels seus estudis. 450 d'una banda, 1.500 de l'altra, 2.300 més endavant. Els pares de l'Isma pregunten pels cursos però veuen que no els està fent, que tot són excuses. El pare comença a buscar informació sobre els cursos i l'Isma, tip de les preguntes, comença a dormir sempre fora de casa.
2: Sigui real o fictícia, la Júlia, què continua fent? Què fa mentrestant?
3: Doncs mira, la Júlia descobreix que té molt poca reserva ovàrica. Li diu a l'Isma que si vol ser mare, ho ha de fer ara. I li proposa tenir un fill junts. L'Isma accepta, però com que no es poden veure, el que fa ella és enviar un transport que portarà l'esperma de l'Isma fins a l'hospital on és ella.
2: Mare de Déu!
3: Sí, l'Alba fa d'enllaç entre l'Isma i el transport, clarament. I tot plegat és un èxit i la Júlia es queda embarassada de bessons. I això no és tot, ho estic resumint tot moltíssim. Aprofito per recomanar-vos el llibre de Susana Peix, Enemiga íntima, on hi ha tots els detalls, però de forma molt resumida diré que el perill va augmentant per l'Isma i el seu entorn i que descobreix que el xicot de la seva germana, una noia menor d'edat, també és de la màfia. I com que creu que pot estar en perill, preparen un operatiu per entrenar-la, la germana, si mai la segresten. L'entrenament consisteix en un segrest, la fan baixar a l'aparcament, li tapen el cap amb una caputxa i la fiquen en un cotxe. Després, quan la tornen al garatge, li destapen la cara, veu qui són els que l'han segrestat i li expliquen que ha estat un entrenament per si li passa res, perquè com ell forma part d'aquest grup dels Mossos, total que la germana de l'Isma ja no pot tornar a anar sola pel carrer, viu amb una psicosi constant. Uns dies després, l'Isma explica a casa que han neutralitzat un intent de segrest real i que per evitar-ho, la Júlia ha pagat 20.000 euros. I de pas, els dona la notícia de l'embaràs.
2: És que clar, imagina't ser aquests pares. Com s'ho prenen a casa de l'Isma?
3: Doncs amb cert escepticisme, però li escriuen per WhatsApp a la Júlia, tal com els ha recomanat l'Isma, i comencen a xatejar amb ella de tant en tant. Els amics de l'Isma estan més que alarmats perquè les ecografies que està penjant la Júlia a la xarxa són imatges que ja eren a internet abans i que ells han vist a fòrums on es parlava de problemes d'embaràs. Quan els amics de l'Isma li fan saber, ell els bloqueja, els pocs que li quedaven sense bloquejar. Ja ha perdut la relació amb tot el seu entorn, excepte amb l'Arnau. Però la relació de l'Arnau i l'Alba no va massa bé perquè ella s'està veient amb un altre noi que els diu que és un agent del Valks, però no ho és. És un noi que pensa que ella té molts problemes amb la seva parella i, finalment, l'Alba rep uns diners i deixa l'Arnau, lloga una casa i s'instal·la amb la seva nova parella.
2: I a casa seva encara creuen el que l'Isma va explicant?
3: No, però l'Isma està més ficat que mai al grup i no dubta quan li diuen que el seu pare forma part d'una d'aquestes màfies que volen detenir. Per això dubta i pregunta tant al pare. I el pitjor de tot és que el seu pare, amb les seves activitats, posa en perill tota la família. La màfia a la que pertany al seu pare li demana diners, els seus pares ja no li donen diners, i l'Isma comença a transferir del compte de la família diners perquè sap on apunten les claus d'accés al banc. A més, l'embaràs de la Júlia ha anat avançant i acaba de tenir els bessons molt prematurs.
2: Imagino que no els arriba a conèixer mai. És a dir, no, ni l'ha inseminat físicament, ni ha tingut relacions per ser pare, com li diuen, que és de bessonada, ni coneix els seus teòrics fills.
3: No, però ell pensa que són en perill, no només per ser prematurs, sinó per la situació del Valks i tot plegat. El pare de l'Isma li ha dit que ell també vol pertànyer al Valks. Això és verídic. El pare està mirant de descobrir què fa el seu fill i amb qui ho fa, li diu, doncs jo vull pertànyer aquí on te vas tu. I a l'Isma, els del Valks, li diuen que precisament això demostra que està en una màfia i a poc li van explicant intents de robatori per part del seu pare en aquesta màfia i que posen en perill a tota la família, van fent créixer el perill. Ell aprofita que la seva germana és a l'hospital perquè l'han operat del genoll i la mare és amb ella, va a casa, mata el pare i després incendia l'habitació.
2: Mare de Déu, i qui hi ha darrere de tot això?
3: Els amics de l'Isma, quan els Mossos el detenen, lliguen caps, van a parlar amb la policia i els expliquen les seves sospites sobre l'Alba. L'Isma, el que declara als Mossos és que sí, ho va fer ell. Penseu que ell creu que forma part del Valks, que no existeix, i que, tot i que aquests Mossos que l'interroguen no en saben res, altres Mossos el treuen de l'embolic, així que els diu que l'ha hagut de matar per protegir la resta de la família. Els Mossos descobriran que la Júlia no existeix. Era un personatge creat per l'Alba.

0: La Júlia era un personatge com tota la resta, m'imagino, clar.
1: L'Arnau és real, l'Alba és real i és la que s'ha inventat totes aquestes històries. No només amb l'Isma, amb altra gent, la seva parella. També li feia creure coses que no eren certes, com un embaràs, i va tenir fins i tot una relació amb la seva pròpia mare per WhatsApp, fent-se passar per la Júlia i prometent-li una solució perquè la mare havia de deixar el pis on vivia i no tenia on anar.
0: Clar, en el cas de l'Isma, no sé si estem parlant efectivament d'una malaltia mental, perquè pel que deies, ell acaba argumentant que creu que està actuant pels bons de la pel·lícula, no? Diu, això ho estic fent en nom dels Mossos.
1: Sí, quan fa les primeres declaracions dels Mossos està absolutament desconnectat de la realitat. Pateix, des de fa mesos, un brot psicòtic. No se sap si va ser arrel del que va començar a fer l'Alba o casualitat que el seu brot psicòtic, que et pot donar per qualsevol cosa, no, encaixés amb el que li explicava l'Alba. Ell sí que s'ho creia, i la psicosi arrodonia l'entorn per fer-lo creïble. Si buscava mafiosos, els veia a tot arreu. I va anar increixendo, entenc, en la mesura que podia anar confirmant les seves creences amb aquestes evidències que només ell percebia.
0: I acaba passant per tractament?
1: Necessita uns mesos de tractament per poder connectar de nou amb la realitat i encara més temps per ser capaç d'explicar-ho tot. Surt en llibertat vigilada la primavera de 2022.
0: El jutgen?
2: El judici comença a finals de setembre del 2022. L'Isma s'enfronta a una acusació d'assassinat amb traïdoria, incendi i estafa. L'Alba és l'altra acusada, s'enfronta als mateixos càrrecs en qualitat d'inductora. La fiscalia i l'acusació particular, formada per la mare i la germana d'ell, consideren que va ser la inductora d'aquesta trama que va posar l'Isma en un deliri tal que va acabar matant el pare.
1: El judici poden demostrar que l'Isma va fer 3 trucades a l'Alba el dia del crim. La primera a les 9:23, de 2 minuts, 34 segons. La segona a les 9:30 i dura 8 minuts, 4 segons. I finalment, la factura reflecteix una tercera trucada a les 12:53 amb una durada de 4 minuts, 53 segons. Creuen que l'Isma va matar el seu pare entre la primera i la segona trucada. Però no poden demostrar què van dir en aquestes trucades. Es demostra, això sí, que l'Alba crea la Júlia i tota la resta de personatges, que el Valks, òbviament, no existeix. L'Arnau també explica al judici que l'Alba el va anul·lar completament, que no el deixava prendre decisions, que responia per ell quan preguntaven i que va passar mesos sumit en una depressió. L'Alba va enganyar els pares de l'Arnau, fent-los creure que la casa que havia llogat i viuria en ella i amb l'Arnau, i se'n va anar i el va deixar per missatge. La fiscalia, abans que s'acabi el judici, accepta rebaixar la petició d'assassinat amb traïdoria per l'Alba i considera que també podria acceptar la condemna per homicidi, de manera que la pena màxima que s'enfrontaria seria de 32 anys.
0: I els arriben a condemnar?
1: L'Isma queda absolt de l'acusació d'assassinat. La sentència explica que al moment dels fets està afectat per un brot psicòtic que anul·lava totalment les seves capacitats intel·lectuals i volitives. Defineixen el seu brot com un deliri estructurat de perjudici i persecució i que la seva conducta ha estat influenciada per aquest perjudici. L'Alba és considerada no culpable. Creuen que no tenia capacitat intel·lectual per manipular ningú i que no ha quedat provat que induís l'Isma a matar el seu pare.
0: Carai, i el tema dels diners com queda?
1: Doncs la defensa d'Ismael alega que l'Alba feia servir els diners que li transferia l'Isma, ja fos per visum, per transferència o en mà, per les seves despeses personals. Després del primer curs va anar al dentista. Després d'un altre dels pagaments de l'Isma es va comprar un patinet i un iPhone. I creuen que una part dels diners de la darrera transferència els va fer servir per pagar el dipòsit de la casa que va llogar i que no havia explicat res dels plans que tenia. En el judici no queda demostrat que l'Ismael donés diners a l'Alba en efectiu ni que l'Alba usés els diners rebuts al seu compte bancari per finalitats personals. El judici considera que no està provat tampoc que inventés el comando policial fals ni que li demanés diners per les despeses. I ella queda en llibertat i l'Isma, la sentència diu que ha de continuar en llibertat vigilada, tindrà l'obligació de presentar-se a controls rutinaris durant 17 anys i controls habituals per part d'un psiquiatre.

0: I després el veredicte, l'Isma surt al carrer i parla amb els periodistes. Sobre l'Alba només vol dir una cosa, que ho sent per la seva propera víctima.
1: Quin cas? És a dir, al final ningú acaba pagant per l'assassinat d'aquest pobre home, d'aquest pobre pare. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
1: La setmana que ve, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya o quan vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Es un viaje muy importante. Es el primer viaje del Santo Padre en Europa, ¿no? Y como primer viaje ha escogido a España.
2: It is held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
3: I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
4: Está, por una parte, la cárcel, Brians 1, que visitará, y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro, y luego está el mundo de la contemplación, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
5: 9, 10 y 11 de juny, la Sagrada Família està tancada al públic, justament per la visita del Papa. Aleshores, jo he rebut demandes de gent que la vol visitar aquests dies i els he dit, no, o sigui, sisplau, vingueu abans o després, i si pot ser, el juliol, l'agost o setembre.
6: Ja ho coneixem tot, o gairebé tot, de com serà la visita del Papa a Espanya, que farà parada també aquí a Catalunya, Madrid, Catalunya, Canàries, per parlar-ne de com serà, de què simbolitza i de la figura del pontífex. Ara fa un any que és en el càrrec. Ens acompanya avui el Vicenç Lozano. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
6: Ell és expert en afers vaticans, autor del llibre de Lleó XIV, Ombres sota la cúpula. Hi ha molta tela per tallar al llarg d'aquesta conversa que volem tenir ara. Anirem afegint veus al llarg de tota aquesta hora, però primer comencem amb els detalls de què coneixem, de què sabem d'aquesta visita del Papa. És el tercer que viatja a Espanya, després de Joan Pau II i de Benet XVI, que va venir en tres ocasions. L'últim Papa que va trepitjar, en aquest cas Catalunya, va ser justament ell, el Benet XVI, l'any 2010, Laura.
8: I deixava moments tan virals com aquest. Que segurament molt recordareu, va venir per consagrar la Sagrada Família el novembre del 2010 i va estar dos dies. Durant la visita, Benet XVI també va recórrer l'interior del temple, va fer una missa, va reconèixer l'obra de Gaudí i a l'aeroport del Prat, en aquell cas, el van rebre els reis d'Espanya, Joan Carles I i Sofia, així com el president del govern espanyol d'aleshores, José Luis Rodríguez Zapatero. A Catalunya governava el tripartit, presidit per José Montilla, líder del PSC, i també hi van assistir l'alcalde de Barcelona d'aleshores, Jordi Hereu, membres del govern català i representants de l'Església encapçalats pel cardenal de Barcelona.
6: Val, ara amb tu i amb el Ferran Dalmau, repassem com serà aquesta agenda entre els dies 6 i 12 de juny. Madrid com a epicentre institucional, Barcelona com a aparador religiós i també social, i les Canàries també amb aquesta vessant social i a la frontera, per tant, tot el que té a veure també amb la immigració, tot això en només una setmana.
8: El Papa aterrarà a Espanya a 11:15 del matí del dia 6 de juny. Primer anirà al Palacio Real, on el rebran els reis, es veurà amb les autoritats i diplomàtics. Allà pronunciarà el seu primer discurs i a la tarda, a les 6, visitarà un centre d'acollida de persones sense llar.
6: I passarà pel Movistar Arena, tot i que diumenge és important perquè farà una missa.
8: Diumenge celebrarà una missa a la Cibeles a partir de les 10 a 16:45 de la tarda. També està previst un acte privat amb membres de l'Ordre dels Agustins. A les 6, el Movistar Arena pronunciarà un altre discurs i soparà amb l'arcabisbe de Madrid.
6: I hi ha una capa política en aquesta visita també, perquè ell serà el primer pontífex a dirigir-se al Congrés dels Diputats en una sessió, en un missatge que farà això des de la Cambra Baixa Espanyola.
8: Sí, serà dilluns a 10:15 del matí, trobada amb Pedro Sánchez. Una hora més tard es traslladarà al Congrés, on també farà un discurs, i a 11:15, reunió amb els bisbes espanyols a la conferència episcopal. Dina amb ells, de fet. A les 6 de la tarda a la catedral de l'Almudena i resarà, i més tard anirà al Santiago Bernabéu.
6: És important el moment en què arriba aquest missatge que farà des del Congrés el Papa. És inèdit i a més arriba en el moment en què tant ell com Pedro Sánchez s'han erigit com les veus de l'antitrumpisme, i quan Vox està tenint una batalla amb l'Església Catòlica a Espanya, amb la cúpula eclesiàstica, que defensa l'aposta de Pedro Sánchez per regularitzar una pila, mig milió de migrants aquí a casa nostra. El dimarts 9 de juny comença a Madrid, però acaba dormint a Barcelona. És previst que arribi aquí cap a la 1 del migdia i visitarà, i aquesta és una de les novetats que hem conegut, perquè se sabia la Sagrada Família, se sabia també Montserrat, però hem sabut que visitarà la presó de Brians, també una parròquia del Raval, i Montserrat en aquesta seva primera visita a Catalunya.
4: Està, per una part, la càrcel, Brians 1, que visitará, y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertad, etc. Y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro. Y luego está el mundo de la contemplación, el mundo de los contemplativos, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
6: Del 9 al 11 de juny hi serà el Papa a Barcelona. Ferran Dalmau, només arribar ja l'esperen dos potencials actes multitudinaris.
7: El papa arribarà el dilluns 9 a Barcelona des de Madrid i el primer que farà és anar a la catedral de Barcelona, on farà un petit acte a la 1 del migdia i després la seva següent cita serà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic, on farà un gran acte massiu, que és una vigília d'oració, on farà un discurs. El dia gros, però, serà l'endemà, dimarts 10.
6: Dimarts és el dia gros perquè el papa viurà una jornada de contrastos que comença a la presó de Brianzo.
7: Sí, el dia el començarà anant a Brianzo, efectivament, al centre penitenciari a Sant Esteve Sesrovires. El visitarà, farà una salutació i just després s'encaminarà cap a Montserrat, on farà una oració del Sant Rosari. Aquí, Marina, hi ha el dubte pendent de si mencionarà o no els casos d'abús de l'Església en el seu discurs a la 1 del migdia. Dinarà allà, a l'abadia de Montserrat, i continuarà la seva agenda al Raval, a l'església de Sant Agustí. Es trobarà amb Càritas i farà un altre discurs.
6: I d'allà ja cap a la Sagrada Família, que és el motiu principal d'aquesta visita, l'acte més esperat, podríem dir.
7: Sí, la Santa Missa, la Basílica de la Sagrada Família, aquí es podrà comparar l'altra imatge d'un papa a la Sagrada Família, que és la de Benet XVI. En aquest cas, el papa Lleó XIV ve per motiu de l'any Gaudí, per tant, també inaugurarà la torre, l'espectacular torre de Jesucrist de la Basílica, i farà una homilia del Sant Pare.
6: I aquest dimecres 11, ja últim dia, no farà cap acte a Barcelona perquè marxa directament, eh? Ferran?
7: Exacte, el dimecres també serà a Barcelona, però només a primera hora i per encaminar-se a l'aeroport del Prat per agafar el vol ja cap a les Canàries.
6: Se'n va allà a les Canàries precisament també per visitar un centre d'acollida, per, vaja, apostar per aquesta vessant social. Dèiem, l'acte principal és la Sagrada Família. Puc saludar a aquesta hora el Gabriel Mercadal. Què tal, Gabriel? Bon dia.
9: Bon dia.
6: Tu ets veí
9: de la... sents? Bon dia.
6: Sí, et sento. Tu ets veí de la Sagrada Família.
9: Jo sóc veí de la Sagrada Família.
6: On vius?
9: Sóc el president de l'Associació de Veïns. Visc a la Cerdanya 278, és a dir, a la Cerdanya entre Mallorca, entre València i Aragó.
6: I es noten les preparacions, els preparatius ja, perquè ve el papa?
9: Bueno, alguns preparatius es noten des de fa temps. Per exemple, tota la reforma de la plaça Gaudí, que als veïns ens agradava i ens agrada, però és evident que tot aquell llençol que estan fent allà davant també serveix per la visita del papa. Mm. I ara, en aquest moment, la plaça Gaudí està tallada. Els veïns es posen nerviosos. És veritat que només poden passar per allà davant els visitants que porten tiquet. Però no és del tot cert que els veïns no puguem passar, perquè el tracte amb l'Ajuntament va ser que justament això era per evitar que els que no tinguessin tiquet poguessin passar per allà. O sigui que d'alguna manera estan mantenint la plaça.
6: I com ho heu de fer per passar?
9: Ah, no, quan arribem allà els diem als de seguretat que són veïns i ens deixem passar.
6: Mira, un truc, un truc.
9: No ho diguis com un truc, perquè hi va sortir aquest tema. Clar, sempre hi ha algú que pot dir que és un veí, no ho és. Estem d'acord? Però no és el cas.
6: Tu deies,
9: jo en el sentit de...
6: Digues, perdona.
9: Digues.
6: No, que tu deies que ets el president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. Sí. Com a president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, com valores la visita del papa al temple?
9: Bé, jo, a veure, amb el tema del temple, jo contemplo el temple com un veí més del barri. És un veí molt gran, molt espectacular, però és un veí. I a mi m'agrada que les relacions entre els veïns del barri siguin bones. El problema és que amb el temple la relació s'ha anat deteriorant amb el temps. Això en general. No sé si per culpa del temple, per culpa del veïnatge, no ho sé. Jo suposo que en part ve del tema de la massificació turística, que és conseqüència de l'anterior visita del papa, no d'aquest papa, de l'anterior. I, bueno, hi ha altres problemes afegits, no? Ho dic en el sentit de que jo el temple l'he vist dues vegades des de que soc membre de la Ciutat de Veïns, no president, sinó membre, una vegada en una reunió del 2000 abans de la pandèmia, per parlar de l'encaix, que va ser l'única reunió general que es va fer. L'encaix està progressant, però jo no vull entrar aquí. I una altra vegada, ara, quan l'arquitecte en cap va fer el pregó d'aquest any de la Festa Major. I vaig parlar un moment amb ell, però no l'he vist més. Però jo amb els veïns normalment m'agrada tenir una relació cordial, i amb el temple m'agradaria tenir-la. I d'aquesta relació, en aquest moment, la veig molt distant. Això per una banda. Ara, a veure, jo entenc que... alguns membres, algun veí vol fer una festa d'aniversari. Perfecte, ho trobo molt bé, eh? No estic en absolut en contra de la festa d'aniversari i totes les conseqüències que pugui tenir, que seran puntuals i molt molestes per alguns veïns. Jo personalment, com a la visita anterior, i apartant-me del tema, en tinc prou si és que no vull anar-hi, eh? Vull dir, això és el tema aquest. Em preocupa molt més el que ve després. T'ho dic, eh? Em preocupa les conseqüències posteriors. Ho dic perquè l'altra vegada va passar i ara tornarà a passar amb tota seguretat.
6: Què vols dir, que tornen a posar la Sagrada Família al mapa i això implica un nou allau de turistes?
9: La ciutat, clar, és que hi ha dues coses. Per una banda, la ciutat està orientada en aquest moment molt de cap als esdeveniments multitudinaris, no? L'ESC Copa Amèrica, l'ESC Vuitton al Parc Güell, l'ESC El Tour, que encara ha de venir el juliol aquí a l'Avinguda Gaudí. Això és un aconteixement multitudinari i respectable perquè és, ja dic, és com una festa d'aniversari, doncs ja està, perfecte. Però els altres, de vegades, es dibuixa la ciutat que a mi m'agradaria tenir, no? I provoquen problemes. I després, doncs, el que m'agradaria és això, vull dir, el temple és un veí del barri. Quan a una comunitat de veïns hi ha un veí que produeix uns certs problemes, pel que sigui, perquè hi ha una massificació turística i això fa que al voltant del temple, no tot el barri, sinó aquesta part del voltant del temple, hi hagi una sèrie de conseqüències. El temple, de fet, sí que és veritat que va firmar un acord amb l'equip municipal anterior de fer una... però m'agradaria que estigués més proper i es donés compte dels problemes generals del barri, no únicament del voltant del temple, sinó els del barri més allunyat, que són molt diferents del que hi ha al voltant del temple. I això, de fet, no hi és. I potser, si m'ho permets, m'agraïu un últim punt.
6: Sí, sí tant.
9: L'últim punt és que jo entenc que a l'edat mitjana els pobles es construïen al voltant de les esglésies. I les esglésies eren parròquies. Sí? Jo en aquest moment al barri, la sensació respecte del temple de la Sagrada Família, sí que hi ha alguns que encara, però no el contemplen com una parròquia. El contemplen com una joia arquitectònica, com una catedral, però com una parròquia no. I a mi crec que una funció principal seria la de parròquia. Això em sembla que estaria d'acord amb allò 14. Mira què dic. Aquesta és la idea, eh?
6: I escolti'm, que sobre aquelles obra polèmica de l'escalinata que ha de fer que hi hagi pisos caram, que vagin a terra, què?
9: No, això ja m'ho imaginava que cauria. A veure, això ja fa molts dies que ho estan interrogant a periodistes sobre el tema. Doncs jo el que haig de dir, el que els dic a tots plegats. En aquest moment, negociacions temple-ajuntament, que són temple-ajuntament per prudència, per no interpolir les coses, van bé. I des dels veïns sabem que van bé. I els resultats que estan arribant ens semblen perfectament acceptables. No únicament els veïns, també els afectats per l'obra del temple, que n'està assabentada. Mm-hmm. Però no podem dir res, no podem dir res, perquè hi ha un compromís de confidencialitat i no es pot parlar.
6: Vaja.
9: Ho sento, ho dic perquè tots m'ho esteu preguntant i a tots us he de respondre el mateix. I precisament perquè hi ha aquest compromís, doncs sembla ser que la cosa va bé. Ho diu el temple també. El temple també diu que és agradable, que és amable, que la conversa... Jo diria que està a punt de caure. Està a punt de caure alguna notícia al respecte. Però potser la visita del papa m'ho ha endarrerit una mica.
6: Per tant, vostè creu que quan s'acabi la visita del papa, poc després ja tindrem anunci, eh?
9: Jo crec que no puc dir que sigui poc després, perquè si no em diran que dic massa cosa. En el sentit que la cosa va accelerada i sembla que vagi bé. A veure, sembla que vagi bé no vol dir que no passi res, eh? Vol dir que, en qualsevol cas, les línies vermelles que ens havíem traçat l'última reunió amb la Laia Bonet, i ara ha canviat l'equip negociador igual, sempre n'hi ha una que és bàsica, que és el dret a l'habitatge. Aquest és evident. Si cau alguna cosa, els veïns propietaris residents han de ser allotjats a cost zero al barri. Punto. I això ho bullarem en qualsevol moment. I els llogaters de tenir un pis de lloguer fins que se'ls acabi el contracte i les decisions correctes i el que sigui. Tot això. Però, bueno, d'alguna manera estem arribant. Es van reduir les afectacions.
6: Ja.
9: El temple sempre... Vull dir que va bé. Va bé.
6: Doncs,
9: per tant, no us puc dir res més.
6: Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies. El convidem al programa per aquells dies, D en què tindrem el Pontífex per aquí i així doncs, ho vivim i ho presenciem junts. Què et sembla?
9: Si em deixes sortir de casa, sí.
6: O si no venim nosaltres a casa seva si ens convida.
9: No, ho dic en el sentit que no sé com estarà al carrer.
6: Per això, que fins i tot potser millor que nosaltres ens colem a casa seva si ens convida.
9: Podem portar... Bueno, també he convidat molts periodistes a casa.
6: Podem portar croissants.
9: Sí, però a més, des del balcó no es veu, em sap greu, però no es veu la plaça Gaudí. Es veu tota la seva família molt bé, però la plaça Gaudí.
6: Gabriel, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
9: De res.
6: Adéu.
9: Va bé, bon dia.
6: Vicenç, ja ho veus, clar, un dels primers efectes és anar als veïns, i ell deia... Va ser Benet XVI qui ha desencadenat tota aquesta allau de turistes. Ell ho situava en aquell moment, en aquest èxit de la Sagrada Família i aquesta febre per visitar-la, en el moment en què Benet XVI la visita, ara fa uns quants anys enrere.
10: Sí, és normal que els veïns es puguin queixar, perquè jo trobo que realment l'allau turístic és impressionant. Ara bé, Vull dir, és el preu que cal pagar per tenir un monument, doncs, internacional, no?
6: Puc saludar a aquesta hora el conseller de Justícia, de Qualitat Democràtica. No ho posa en el títol, però ell també és d'aquí penja tota la qüestió dels afers religiosos. Senyor Ramon Espadaler, què tal? Bon dia, conseller.
11: Hola, bon dia, bona hora. Molt bé.
6: Vostè és la persona que ha tingut la idea de portar el papa a la presó?
11: No, bé, ha estat una idea col·lectiva. Nosaltres, en una conversa, doncs, en el marc de tota la preparació de la visita, doncs, va sortir aquesta possibilitat i es va anar concretant. Certament es va concretar molt, molt al final dels preparatius, eh? I nosaltres, evidentment, vam dir que estàvem oberts, doncs, a que el papa pogués visitar una presó, com havia fet, doncs, en algun país en el darrer viatge que havia fet a l'Àfrica. El bisbe Xavier Gómez, en aquest sentit, que a més, en el marc de l'Església, és responsable de la pastoral penitenciària, també estava molt en la idea, i doncs van oferir la possibilitat que va ser acceptada, la qual cosa és una excel·lent notícia, per moltes raons, perquè creiem que és una manera també de visibilitzar, doncs, una realitat que tenim entre nosaltres, i també, doncs, perquè el papa vol donar missatges d'esperança també en un àmbit, doncs, tan complex com és la presó.
6: Que Brianzo és, que la presó que visitarà el papa, és de les més envellides i és també un centre que hi ha homes i que hi ha dones. Què li ensenyaran?
11: A veure, la visita serà breu, si han vist una mica la relació del programa, per tant, es preveu fer un acte, el contingut del qual, bé, estem treballant, i ho farem, evidentment, amb el bisbe Gómez i amb el mossèn responsable, doncs, molts diumenges d'oficiar, perquè sap que les misses, doncs, hi són presents, els diferents cultes religiosos, per donar aquest servei també als interns i atendre aquest dret, que és un dret fonamental. Encara no ho tenim del tot concretat, no serà un acte litúrgic, sinó que serà, doncs, entenc les paraules del papa, i probablement, o d'alguna manera, no sé si un diàleg, entre cometes, però, insisteixo, no disposarem de molt temps. Però, bueno, ens fa molt de goig i creiem que és positiu, doncs, donar missatges també d'esperança en aquest àmbit. Sí, sí.
6: Què representa per Catalunya i per vostè com a conseller i com a creient aquesta visita del papa?
11: Home, jo crec que és rellevant. Des d'una perspectiva de país, doncs, la visita d'un papa sempre. Catalunya ha acollit els diferents papes que l'han visitat, Joan Pau II, Benet XVI, en el seu moment, doncs, amb els braços oberts. Jo crec que és important perquè és una visita rellevant, i en aquest moment particular, doncs, en el que la veu del papa és una veu d'abast global, d'abast universal, és una veu al servei de la pau, de la convivència, de la concòrdia, del respecte i, sobretot, de la defensa de la dignitat de totes les persones, i és una veu per la pau, doncs jo crec que encara té una importància encara molt més rellevant que hagués tingut en altres contextos, no? Mm, sí. I com a persona creient, jo no he negat mai que era un catòlic practicant, doncs es pot imaginar que em fa una gran il·lusió, doncs, poder participar d'aquesta visita.
6: Que té un vessant social claríssim, la visita del papa. Hi ha una part més política, que serà el moment a Madrid, al Congrés. En el cas d'aquí, de Catalunya, no sembla que hi hagi aquest vessant polític. No sé si vostès han intentat que hi hagi una visita del pontífex, si n'hi haurà o no, si això ja està descartat, si el papa anirà al Palau de la Generalitat i si hi haurà trobada amb el president de la Generalitat.
11: Hi haurà trobada, evidentment, amb el president de la Generalitat. Cal subratllar que en el cas global, però en particular de Catalunya, és una visita pastoral. El papa ve a donar missatges des de la perspectiva com a cap de l'Església, evidentment, no? I, per tant, hi ha tota aquesta diferents actes, des de Montserrat, rellevant, òbviament, la Sagrada Família, tot el tema de Brians, tot el tema de l'acomiadament de la caravana cap a Kiev. El papa està preocupat perquè aquest no sigui un conflicte bèl·lic oblidat, no? Per tant, tot això permet, però també hi haurà temps i també hi haurà un moment, doncs, evidentment, doncs, per tenir una recepció formal amb el president de la Generalitat i amb el govern de Catalunya.
6: Al Palau de la Generalitat, per tant, eh?
11: No està concretat, però que el que tenim la certesa és que, evidentment, doncs, hi haurà aquesta recepció, com també, evidentment, el president de la Generalitat i el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona i l'alcalde del Prat, doncs, el rebant doncs, a l'aeroport en un punt arribi, no? Formalment.
6: Però més enllà d'aquesta recepció, em diu, hi haurà una reunió més oficial, encara està per veure si serà al Palau de la Generalitat.
11: Sí, una recepció, exacte, una recepció, sí, sí.
6: Però a vostès els agradaria, voldrien que fos al Palau de la Generalitat?
11: Nosaltres el que ens agradaria...